0: que te fuiste.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

on anar malgrat. On anar malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puigreig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B-20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció a Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també al punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A-2 i la B-23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres, i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta, i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que com marca a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada, amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits al mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I a més hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.

0: Primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final pues, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Michel reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Ustiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el millor 800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival.

0: que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 a.m. i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans, fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Avui us assaureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
2: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i per tant tenim altres lluites diversificades, Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
1: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van comparèixer ahir al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon o, si més no, responsabilitats polítiques?
2: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per... gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
1: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem i exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia més detall en Marc Dalmau.
3: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
4: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
3: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
4: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
5: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
3: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
6: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera, i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
7: Certament la consellera doncs ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí, que ens consti, no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant, perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això, per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
8: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
9: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
10: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
11: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
9: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
1: El Parc de Bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El Parc Llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
12: El Parc de Bombers Voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el Parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al Parc Llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
13: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
12: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
1: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultius, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
14: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
15: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
14: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
16: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
17: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Michel reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
18: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
19: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado. Estoy, ya digo, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
20: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions, sent la situació, situacions límits pels dos.
1: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros de Televisió de Badalona.
21: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
22: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
21: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja. El partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut, amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa la de Hanga.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellvé.
23: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
24: Es imperdible, es como una edición, ¿no?, casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
23: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la 5a edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'absis de la catedral.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Un lloc per escoltar Beethoven.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui els blanquivermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, pel que fa a incidents a Riba-roja d'Ebre, el motiu, un incendi forestal en aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada, també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud, i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí ben plena, la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a la de l'Ona, com la Pota Nord, la D20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent.

0: que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda, momentàniament, farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda, Sant Tornem-hi amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivia aquesta nit, esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
3: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
2: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
2: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
2: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
2: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
10: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
11: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
10: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
11: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
10: Quines són les reivindicacions que feu?
11: Indicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
10: Molt bé, perfecte, Lluís, doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
11: Gràcies.
10: Gràcies. Molt bé, ja ho veieu, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a la aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
2: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
2: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, molt bon dia.
2: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
13: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de comitè europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al comitè europeu. Nosaltres el dia que ens van convocar per iniciar el procés no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer, demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
2: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
13: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra
2: és aquesta
13: real. Evidentment, Joan nosaltres Carles el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
2: Molt bé, Joan Carles Yepes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molta sort, n'estarem pendents d'aquesta reunió d'avui. Que vagi bé.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La reunió d'avui, que vagi bé.
13: Moltes gràcies a vosaltres.

0: destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensen títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final es jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y tratar de marcar más goles que sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vilassana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic.

0: mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
1: Es imperdible, es como una edición, ¿no?, casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol, de fet, que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera va explicar que portaria una proposta molt dirigida a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar, amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que pel final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: És que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però al mateix amb tota la bona voluntat per poder guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant a la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament. Una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre educació i també els sindicats dels mestres davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, ara li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, de portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents de les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula, entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estem d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què tenim una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
6: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
6: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
10: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y por tanto iban a ciegas, les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, para que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o hacer a huevo a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les faltaba información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
10: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente, que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados de Osona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, sí. Vostès han estat... Vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació, al costat de Vox, que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
10: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general, y la conseller que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gracias sí. Por atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé, bon dia.
10: Molt bé, Elena, gràcies. We'll be right back.
1: 10 minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
12: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunions i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
13: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
14: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir finalment l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
15: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
14: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
16: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
14: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa a la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
17: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
14: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panther amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Hajo Post Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder aixugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats, encara falta una miqueta, però.
1: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
1: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui d'aquí a mitja hora aproximadament els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents facin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
3: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es materialitza i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir.
1: El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. I pel que fa a la mobilitat, afectacions a algunes vies per aquestes manifestacions, com ara la C-55 a Clariana de Cardener. A banda, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre deixa la via completament tallada en aquest punt i treballen 10 dotacions dels bombers.
0: Notícies en xarxa.
4: ¡Señores! ¡Wishing y andar!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'USTECSTES, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació, i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. USTEC i el sindicat de professors de secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sadigó per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir el llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny si és que no millora la situació.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts, ens està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui, allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions. En diuen tan reivindicatives com lúdiques, per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I en mobilitat reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 Ribarroja d'Ebre, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puigreig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats USTEC, STES, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar a posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenem previst tallar la C25 i la C16. Ja hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les tres columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a quarts de 10 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
1: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Geroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments, es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre el govern i els sindicats ustequestes, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui. En aquest cas, sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar, i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat ustequestes.
1: Gràcies, Pau. Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport, volíem dir, o més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 a Riba-Roja, deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: anar malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 14 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida el 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del casal municipal d'estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

0: L'Hospital de Calella encararà una ampliació de grans proporcions que comptarà amb una inversió d'uns 83 milions d'euros, segons ha presentat aquest dimecres el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El projecte, que fa anys que s'arrossega, inclou la construcció de 12 edificis nous connectats amb l'actual hospital a través d'un gran atri central que es convertirà en la nova entrada principal. L'actuació permetrà ampliar la capacitat del centre amb més llits, quiròfans i una àrea d'urgències més gran. Tot i això, el calendari encara és a llarg termini. El projecte executiu s'hauria d'enllestir cap al 2027 i, si es compleixen les previsions, les obres no començarien fins al 2028. Per tant, això situa la finalització dels treballs entre els anys 2031 i 2032. L'augment del pressupost, que gairebé triplica les primeres estimacions, s'explica per la complexitat de l'obra que s'haurà de fer amb l'hospital en funcionament, així com per l'increment dels costos de construcció i les noves exigències tècniques i energètiques. El conseller Albert Dalmau assegura que aquesta vegada l'ampliació de l'Hospital de Calella serà una realitat.
1: Ara és un bon moment avui pel conjunt de Calella, pel conjunt del país, perquè aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Ja tenim concurs d'arquitectura. Després d'aquest concurs d'arquitectura estem encarregant aquest projecte per fer el projecte definitiu de l'hospital, i després del projecte vindrà la licitació per convertir aquest hospital en una realitat. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031. Hi ha garantia que aquest pressupost s'aprovarà. També els he de dir que sempre fem un missatge de que el país necessita pressupostos. Hem d'acostumar el nostre país, Catalunya, a que tingui pressupostos. Amb pressupostos el nostre país serà imparable, tindrà més capacitat, tindrà més recursos i podrem fer les coses més ràpid. Però el compromís del govern és posar els recursos necessaris per fer possible l'ampliació de l'Hospital de Calella.
0: Des del territori es considera aquesta ampliació una actuació necessària per millorar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima, un hospital que atén a més de 200.000 persones. Més notícies. El sector agrari del Pla de Grau aconsegueix aturar el projecte encapçalat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que pretén reordenar les motes del delta de la Tordera. En concret, s'ha aturat l'alternativa 3, que apostava per traslladar la mota fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual. De fet, la decisió presa a la trobada d'aquest dimarts a Palafolls amb membres de l'ACA va parlar d'enterrar l'alternativa 3 i replantejar la redacció del projecte contractat amb l'empresa ABM Consulting per elaborar un de nou que contempli els punts de vista del sector agrari. Així ho explica el gerent de la cooperativa agrícola El Progrés Garbí, Xavier Castells, en una entrevista a Ona Malgrat. Bé, parlem amb el responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, en Xavier Castells. Bona tarda, Xavi.
2: Bona tarda.
0: Bé, bones notícies, no?, pel sector agrari, pel que sembla. Ahir a la reunió de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, també amb gent de l'ACA, es va acordar finalment tirar enrere l'alternativa 3, no?
2: Correcte, és la molt bona notícia que vam obtenir. Al final, després de tota la pressió i de donar tota la informació que ens havia arribat, l'ACA i la resta de components, per unanimitat, es va aprovar un acord de retirada de l'alternativa 3 i quantes paraules textuals enterrava l'alternativa 3, que era una reivindicació de justícia que feia el sector davant d'una alternativa que posava en perill les explotacions agràries i la feina dels pagesos de la zona que hi entra el Pla de Grau, de la zona del rec Viver i el riu.
0: Val, quan l'ACA parla d'enterrar doncs aquesta alternativa 3, entenem que és que tiren enrere aquest projecte de redacció del pla de l'alternativa 3 per moure, diguéssim, el trasllat de la mota del Tordera fins al rec Viver, no?
2: Correctíssim. Es tracta també, a més, de la declaració oficial d'aturar el projecte bàsic, que està encarregat amb una empresa, en aquest cas ABM Consultors. Uh-huh. Es tracta del compromís que va adquirir el gerent de l'ACA amb comunicar-nos i comunicar a l'empresa que suspèn aquest projecte bàsic fins que ens arribi el nou encàrrec que hem de treballar. D'aquí 15 dies començarem, és a les paraules el gerent de l'ACA, començarem a treballar amb els tècnics de l'ACA una proposta perquè sigui l'encàrrec i sigui la millor que hi hagi per evitar els riscos d'inundabilitat al municipi i per poder donar la millor sortida en aquesta situació i obtingueu una mota el millor possible davant els riscos que existeixen actualment del punt de vista climàtic.
0: Vale, perquè ens entenguem, Xavi, llavors l'ACA el que farà ara serà un nou encàrrec per tal de redactar, suposem que un nou projecte, però que aquesta vegada aquest projecte sí que tingui en compte la postura dels pagesos.
2: Correcte. El que farà es vol és que dins dels diners que hi ha en aquest projecte es dediquin, per no perdre els diners invertits en aquest projecte que queden pendents, invertir aquests diners en la nova alternativa a dins d'aquest mateix projecte. Això és la intenció, perquè no es perdi temps, que sabem que administrativament costa molt engegar aquestes coses, i es pugui treballar una proposta de protecció contra la inundació del Pla de Grau i no com era l'alternativa 3, que era una proposta de deixar entrar l'aigua en el Pla de Grau.
0: L'alternativa aquesta que treballaria l'ACA seria de les que tenia contemplades dins del projecte, com podia ser l'alternativa 2 o l'alternativa 1, o seria una nova alternativa diferent que sí que us tingui en compte el sector?
2: Aquesta seria, segurament, tindrà coses de totes les dues alternatives, potser alguna cosa més. Treballarem amb l'ACA, amb els tècnics, per veure noves opcions que puguin haver-hi, però en tot cas serà una alternativa on hi ha d'haver-hi una mota que protegeixi, com hi ha actualment, i protegeixi encara millor, com la que pot haver-hi a la banda de Blanes, i es protegeixi de l'entrada de l'aigua en les torderades habituals que pateix la zona de forma recurrent.
0: Val, entenc que, malgrat s'ha pres aquesta postura per part de l'ACA, vosaltres seguiu endavant amb la petició de moció que voleu que l'Ajuntament de Malgrat faci en el proper ple, donant suport al sector agrari i retirant el suport de l'alternativa 3.
2: Exacte. Nosaltres seguirem treballant aquesta moció. De fet, aquesta moció s'ha de debatre el nou proper ple del dia 21. És molt important que es traslladi aquesta revocació per aconseguir, amb un acord de tots els grups de l'Ajuntament, que és el que estem treballant i perquè sigui així, en un principi aquesta és la línia que tenim, és l'esquema de treball que tenim, i un cop tinguem aquesta revocació, encara tindrem més força per anar de la mà de l'Ajuntament a l'ACA per aconseguir aquesta nova proposta d'alternativa per fer una mota que protegeixi de les avingudes el Pla de Grau.
0: Molt bé, doncs això seria tot. Gràcies, Xavier Castells, responsable de la cooperativa Progrés Garbí d'aquí Malgrat. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vagi bé, adéu.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: El termini per apuntar-se al casal municipal d'estiu de Malgrat s'obrirà a partir d'aquest divendres. L'activitat es durà a terme un any més a l'Escola Mare de Déu de Montserrat durant els mesos de juliol i agost. El casal s'adreça a infants i joves d'entre 3 i 15 anys i funcionarà de dilluns a divendres. L'horari serà de 9 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. També s'oferirà servei d'acollida matinal de 8 a 9 del matí i menjador durant el mes de juliol entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda. Pel que fa als preus, el cost mensual és de 160 euros per jornada completa i de 120 per franja de matí o tarda. La matrícula té un import de 25 euros i es contemplen descomptes per a famílies nombroses i monoparentals. El casal és una de les propostes habituals de lleure estiuenc a Malgrat i combina activitats educatives i lúdiques durant el període de vacances escolars. L'edifici del carrer de Mar de l'Escola Badruna acollirà el divendres 29 de maig una festa amb exalumnes per fomentar el retrobament entre promocions i refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. L'activitat s'havia de celebrar demà divendres, però el centre ha decidit ajornar-la per la previsió de pluja. La proposta s'emmarca en el projecte Badruna Alumni, que va néixer al febrer d'enguany, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Badruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Badruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís i l'intercanvi de xarxa. Per participar en el projecte, cal donar-se d'alta a la plataforma Alumni, indicant l'escola de la qual s'és exalumne i l'any de promoció. Dins del portal a l'agenda hi ha l'apartat Esdeveniments, en la qual hi ha l'enllaç al registre per apuntar-se a la festa de Badruna a Malgrat. El termini per fer-ho acabarà el 20 de maig. Més qüestions. Malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem de tot això amb Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora. Escoltem l'entrevista. Bé, Malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant 3 dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park per Malgrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
4: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present i establir com aquesta mena de diàleg, no?, de què ens pot ensenyar la història.
0: Mm-hmm. Quantes edicions del festival Solidarity en portem ja?
4: Aquesta serà la 5ª presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online. Però diguem que presencial amb el format actual, aquesta és el 5è any.
0: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
4: Bé, doncs per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada, perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser doncs, l'Institut Lluís Companys de Tordera. Alguns anys també hem participat a instituts de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra, ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules, hi treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival, i alguns dels estudiants que han participat doncs es poden trobar i entre ells intercanviar doncs les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem doncs que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona i normalment reunim a uns 100 estudiants.
0: Mm-hmm. Després també hi ha una, una activitat que, en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives. Què hi trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
4: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet altres, s'ha exposat a altres llocs de Catalunya. Ens ve des del COMEVE, que és el consorci de, que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil. Tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, a primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure cinc perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
0: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc? Tindran també, bueno, sessions musicals i també taules de debat, oi?
4: Sí, aquest any fem dos concerts. El primer, el divendres a la nit, que es fa a la Barretina, i és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien els, com els temes així centrals, sempre intentem, doncs, donar-li un matís, no? Llavors aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil però que provenien de països àrabs. Per exemple, doncs, de Palestina, del Líban, però també del Magreb, no? Llavors, en aquest primer concert tindrem música amazic, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès, no? I veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos, que precisament han treballat al nostre projecte educatiu, també un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació, alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet dues cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les brigades internacionals, i després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
0: Val, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no?, dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
4: Sí. Molt aquests bé. Artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres, a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca, en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les brigades internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics, i llavors, doncs, exposaran aquestes obres que han fet, i llavors el dissabte faran una obra en viu, no?, i la gent podrà veure, doncs, com estan pintant-la, i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, doncs la podran veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni, i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
0: Dos cosetes ja, perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels ulls de bou?
4: El Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022. Uh-huh. I bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fets de pedra, que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los, no? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que, per exemple, l'any passat n'hi havia més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui doncs, pot votar i dels, d'aquests més votats se'n trien 12 que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors, aquest any, els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors, ens fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants doncs, podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar doncs, per què van fer aquell dibuix, en què es van inspirar, no? I estar presents, no?, en el moment en què ja el podran veure fet en pedra, no?, i posat en el monument.
0: Val, val. De quins instituts, o sigui, els alumnes que hi participen en totes aquestes activitats són de tots els centres educatius de Malgrat o de quins són?
4: Sí, aquest any tots els centres educatius de Malgrat participen en el projecte, a les escoles Folladors, el Vedruna, l'Institut Ramon Turró i també les escoles...
0: Concertades.
4: Chanel, exacte, tant concertades com públiques. I també hi participa l'Institut Lluís Companys de Tordera, a un institut de Barcelona, que és l'Institut Martí Pous. Després també tenim tres... instituts d'Anglaterra que també participen. De fet, una de les guanyadores del concurs de l'any passat és un estudiant d'un d'aquests instituts que també vindrà amb motiu de la inauguració i un institut dels Països Baixos. Aquest any aquests són els instituts que han participat.
0: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangó, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies.

0: caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:15 des del passeig de Mar. I a Palafolls, la Biblioteca Enric Miralles torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi a partir d'aquest pròxim dilluns. L'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per a la preparació de la selectivitat i els exàmens finals. Aquesta iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:15 de la nit de dilluns a divendres.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I a nivell nacional destaquem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però els actors han emplaçat la trobada el dimarts vinent, segons han explicat els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir. Recordem que havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, el bloc salarial. Moment de repassar la situació meteorològica, com sempre ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem de l'agenda d'actes que aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçada a nois i noies entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a les 6 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida al 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del casal municipal d'estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura de Mangegà, la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shintaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Bau Villafanyi.
11: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada en manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad, necesidad de la información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
4: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
5: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaigui en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
3: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ero plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
4: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
6: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
4: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per han treballat.
3: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
8: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
9: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
7: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
3: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
0: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
3: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
4: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa en les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
3: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
3: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
4: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Goig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
3: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté en sol 3 al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per,

0: fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: En bàsquet de la Lliga ACB, avui el Joventut Badalona rep la visita a l'Olímpic de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana.
2: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i d'equip pos. Quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs sempre vol jugar.
1: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda, primer partit al Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu.

Repassem els titulars del dia. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida al 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa...

0: doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres, això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
2: En cultura de Mangega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
2: Els esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents, i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses, i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
10: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
11: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
1: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
12: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
2: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanyi.
13: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
14: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
13: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
2: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
15: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
16: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
15: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
2: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
17: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesitan tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
19: Per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem. Farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
20: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
0: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
2: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
2: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. Ho ha dit Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
6: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
5: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
2: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
9: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
8: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la Millor Obra d'Autoria Espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
10: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Dick Van seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
11: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
10: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta, espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estanap. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
26: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
12: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté amb nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
1: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
26: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol aconseguia ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
13: Sentint un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
26: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha 2 partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga i a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
2: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins els límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà, ho ha confirmat fonts a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus a Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
3: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 14 de maig de 2026. 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Sergi Ferrer.
7: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres, dia 13, el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme.
4: Detingut a Malgrat, un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet, un a Malgrat.
8: Els fets van passar al vespre quan una patrulla de la policia local feia l'habitual ronda de vigilància a la plaça de l'estació de tren. Els agents van observar que un jove entrava a la recepció de l'hotel de la plaça de Maria Cubí amb una actitud clarament alterada.
4: Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Pratzavalls.
9: Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que, fins ara, no estava definida.
4: Llavanera sorteja els pisos de protecció oficial de la promoció Can Rivière. Martí Capçada.
10: L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial.
4: I novetats del Fira Tascalella, com una rambla gastronòmica i una ludoteca. Sergi Ferrer.
7: Aquest cap de setmana, Calella acull la tercera edició del Fira Tast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants.

0: 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Aquest és el titular del dia i és de Calella, Sergi Ferrer.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la iniciativa com un dels grans projectes transformadors del país i ha defensat que l'obra, amb una inversió de quasi 83 milions d'euros, és un punt de no retorn per al sistema sanitari del territori. El projecte impulsat pel Servei Català de la Salut i Infraestructures.cat donarà resposta a una població de referència de 218.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una àrea que concentra també un alt volum de població flotant per turisme. Segons el govern, les obres podrien estar finalitzades entre 2030 i 2031. Es tracta de la iniciativa més important a la comarca en l'àmbit de la salut pública, junt amb el nou hospital sociosanitari de Mataró. El projecte acumula anys de retard i de promeses incomplertes. Ara va de debò, ha assegurat Dalmau.
2: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: L'actuació preveu una transformació profunda del complex sanitari. En total, s'intervindrà sobre 28.000 metres quadrats, dels quals 24.250 seran d'obra nova i 3.745 de reforma, fet que permetrà duplicar la superfície actual de l'hospital. El nou disseny inclourà la construcció de dos nous edificis paral·lels a l'actual, connectats per un bloc central que actuarà com a nova façana principal i gran espai de circulació. També es preveu la urbanització de més de 6.600 metres quadrats d'espai exteriors, amb una nova plaça d'accés i un entorn hospitalari completament reordenat.
0: Detingut a Malgrat, un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet. Una a Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. La policia local ha detingut un jove de 26 anys i veí de Blanes que va entrar molt alterat al hall d'un hotel de la plaça Maria Cubí. Els agents que feien el servei de vigilància del pla preventiu de seguretat i convivència d'aquesta plaça van observar l'escena i van entrar a l'establiment. El van detenir per desobediència i en l'escorcoll li van trobar, a més d'un ganivet de 20 centímetres, molts diners en metàl·lic i objectes que possiblement havien estat robats.
0: Gràcies. I Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la Llera del Riu. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre municipi. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia dels terrenys, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular aquesta ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros. Està impulsada per el Consell Comarcal del Maresme i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation EU per formalitzar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent.
0: Gràcies, Jordi. La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Ràdio Canet.
5: La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Una iniciativa que ha crescut i agrupa també els municipis veïns d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Els tres pobles han acordat fer accions conjuntes. De fet, fa mesos que la plataforma Canet Connecta Bus va iniciar aquesta campanya de recollida de signatures. Han recollit fins ara 2.300 177 en paper i 944 en format digital. Val a dir que la campanya online continua oberta. El següent pas serà presentar una moció perquè sigui debatuda en el ple municipal. Ho comenta un dels impulsors de la campanya, Xavi Pinyol.
6: A presentar una moció en el ple perquè sigui aprovada o no sigui aprovada, no? Arenys de Mar ja s'ha aprovat, Arenys de Munt ja s'ha aprovat i nosaltres, a través de la regidora no escrita Mònica Ventura, doncs presentarem aquesta moció per intentar treballar conjuntament amb els altres dos ajuntaments per unir forces i donar més visibilitat a aquesta necessitat.
5: Més endavant també tenen previst fer una roda de premsa conjunta.
0: I l'Ajuntament de Malgrat felicita el càmping del Mar pel seu reconeixement com un dels 45 millors càmpings a l'Estat, un a Malgrat.
3: L'alcaldessa Sònia Vinyoles i el primer tinent d'alcaldessa i regidor de turisme, Jordi Ferrer, han visitat el càmping del Mar de Malgrat. Aquest establiment ha rebut una menció honorífica com un dels 45 millors càmpings de l'Estat en els AXI Awards 2026. L'alcaldessa i el regidor han traslladat la felicitació de la corporació per aquest premi de prestigi en el sector. En concret, es tracta dels AXI Awards, uns prestigiosos guardons internacionals que organitza Autocamper Service International, organització que està especialitzada en la inspecció i promoció de càmpings europeus. Els AXI Awards es van lliurar en el marc del Congrés de Càmpings de Catalunya, que es va celebrar al Castell de Ciutat, a la Seu d'Urgell. La directora de l'establiment turístic magratenc, Mònica Estalayo, va recollir el reconeixement del Càmping del Mar com un dels millors 45 càmpings de l'Estat. Prop de 100.000 campistes van votar en l'edició d'enguany dels AXI Awards.
0: I l'alcalde de Premià de Mar posa bona nota al dispositiu per acompanyar la regularització d'immigrants i insisteix que portarà la factura al ple. Sergi.
1: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
7: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies on la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta, sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple i farem que la gent es manifesti i si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet. Votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda. I recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Semprem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 i cada dimecres de 10 a 1 mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. A Tordera, la setmana vinent comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. Marc Treserres.
8: Així és, les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot en una fase final on quedarà enllestida pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
9: Les obres afortunadament van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara, dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
8: Així doncs, l'obra es troba en termini d'execució i es preveu que s'enllesteixi en les pròximes setmanes.
0: I Llavanera sorteja els pisos a protecció oficial de la promoció de Can Rivière. Martí Capçada, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha celebrat aquest dimecres el sorteig dels habitatges de protecció oficial de la promoció de Can Rivière, situada al passeig de la Mare de Déu de Montserrat. L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial. L'alcalde, Àlex Neira, ha destacat la importància de continuar impulsant l'habitatge assequible al municipi, mentre que el regidor d'habitatge ha explicat que les persones adjudicàries rebran pròximament la documentació necessària per formalitzar els contractes de lloguer. A més, l'Ajuntament preveu organitzar una jornada de portes obertes pels futurs llogaters a finals del mes de juny. El consistori també ha volgut enviar un missatge a les persones que no han obtingut pis en aquest sorteig, assegurant que continuarà treballant per ampliar la xarxa d'habitatge protegit al municipi.
0: I ens quedem amb tu, Martí, perquè 400 monitors i monitores es troben aquest dissabte a Premià de Mar, que acull per primer cop la jornada del moviment dels centres Esplai Cristians Catalans.
10: Correcte, Premià de Mar serà aquest dissabte 16 de maig la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'espera l'arribada de més de 400 monitors d'aquesta federació de centres d'educació en el lleure provinents d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats formatives i debats, però també exhibicions de cultura popular i jocs. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
11: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés a tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats.
12: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portava tota la jornada, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la Colla Bastonera, Quin Cacao com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
10: Com sentíem, el fil conductor de la trobada és d'inspiració criminal i se serveix de la figura del detectiu Canon, Guillem Martín.
11: Tenim un detectiu, que és en Canon, que el que està intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai El Més Sec ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o a grup. O a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais, que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant fent diferents proves dinàmiques.
10: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà als assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, amb debats, formacions i un dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Els centres i clubs d'esplai del MCECC acullen uns 20.000 infants i un total de 4.000 monitors.
0: Gràcies, Martí. I ara ens fixem a Canet, on l'Ajuntament ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal, al Palauet, Ràdio Canet.
5: L'Ajuntament de Canet ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal al Palauet. Fins al 22 de maig, les famílies poden formalitzar la preinscripció en aquesta llar d'infants, l'única que hi ha al municipi. La previsió és que tinguin 9 línies, ja que va haver d'assumir-ne una més quan va tancar el centre privat Ninis l'estiu passat. L'Ajuntament ha obert des del 8 de maig i fins al dia 22 de maig el període de preinscripció a la llar d'infants al Palauet. Aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica o presencial. Dins del calendari de preinscripció i matriculació cal recordar que hi ha unes dates clau que s'han de tenir en compte, com ara que el 29 de maig es publicaran les llistes baremades i que en cas d'empat el 12 de juny es faria el sorteig i la matriculació s'ha de formalitzar entre el 16 i el 25 de juny. Cal demanar cita prèvia a l'Escola Bressol per poder-ho fer. L'Escola Bressol, recordem, acull nens i nenes a partir de 16 setmanes i fins als 3 anys.
0: Gràcies. I l'eixida jove de Palafolls acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob amb tallers i música. Jordi.
4: Sí, aquest divendres el local de l'eixida a Can Batlle acollirà la tercera edició del Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, per animar a un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar aquesta edició del Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctels juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari. Es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert en acústic amb Essen Carles i una jam session organitzada per l'eixida del local jove. L'accés és obert a tothom, major d'edat. Tot i això, des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des de la web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 del vespre. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari organitzat per Sant Jordi i ja a partir de 9:00 del vespre es farà el sopar, el concert i la jam session.
0: Gràcies. I a Premià, la Cruz de Mayo tornarà a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana, Ona Malgrat. Doncs bé, la plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel coro rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades de la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar, la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la població. La jornada començarà amb l'actuació en directe del coro rociero, La Marisma, i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
13: Les creus de maig és una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb danses populars. Participa l'escola, la Ball Loli, i també participa l'entitat Danses Populars Arcoiris.
0: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a 6:00 PM. I en cultura tenim novetats al Firatàs Calella, una rambla gastronòmica i també una ludoteca. Sergi Ferrer, quines són les altres novetats?
1: Aquest cap de setmana Calella acull la tercera edició del Firatast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants. Una de les principals és la rambla de degustació, que se situarà a l'avinguda del parc. L'escenari s'instal·larà davant de la Font de Sant Jordi, tocant l'Estany de les Oques, i amb vista

0: de Sant Jordi, que és la font de sobre de les Oques,
1: sí,
0: en allà
1: sí,
0: hi haurà
1: sí,
0: l'escenari, mirant, diguem-ne, cap a la Minerva, i tot allò serà una rambla tota posada amb taules i cadires.
2: També s'ha creat una ludoteca a la Pèrgola, pensada per facilitar la visita de les famílies. Els nens podran passar-hi estones supervisades per monitors i les famílies rebran un dispositiu que sonarà quan sigui l'hora de recollir-los. L'hora de recollida s'ajustarà segons la demanda. Una altra novetat fa referència a la compra d'etiquets. Tot i que es manté el format físic de les edicions anteriors, aquest any els visitants podran escanejar un QR a les taules, agilitzant l'accés i evitant cues. Aquest any, la guixeta dels etiquets estarà ubicada a la placeta de l'Olivera. Al llarg del cap de setmana es faran tallers gastronòmics, demostracions, concerts i sessions de DJ, garantint entreteniment constant per a grans i petits. Hi haurà 17 expositors, tots de Calella.
3: I l'Escola de les Arts del Teatre Claver de Tordera ha obert inscripcions pel pròxim curs, Mar Tres Serres.
4: En efecte, l'Escola de les Arts del Teatre Claver ha obert el període d'inscripcions pel proper curs amb un projecte educatiu renovat que reforça la seva essència, la transversalitat entre disciplines artístiques i el desenvolupament integral de totes les persones que hi formen part. Aquest espai educatiu ofereix formació en sensibilització artística pels més petits, dansa, teatre, música i belles arts, entenent l'aprenentatge artístic com un procés global en què cada disciplina es nodreix de les altres. Aquesta mirada transversal permet enfortir tant els coneixements tècnics com les capacitats expressives dels alumnes, generant una experiència formativa més rica i completa. El projecte s'adreça a totes les edats, des dels més petits fins als més adults. Josep Navarro és el director del Teatre Claver i ho explica.
5: Sempre és emocionant, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
4: En l'etapa inicial de sensibilització, els infants descobreixen les diferents disciplines artístiques de manera lúdica i vivencial i a mesura que avancen poden aprofundir en itineraris específics com l'escola de música, amb formació en llenguatge musical i pràctica instrumental, l'escola de dansa, centrada en el coneixement i el control corporal, l'aula de teatre orientada al desenvolupament expressiu i relacional i també els espais de creació en belles arts. En l'àmbit musical, l'escola ofereix tant formació col·lectiva com classes individuals d'instruments com violí, violoncel, guitarra, piano, cant o fins i tot saxòfon, així com la participació conjunta en formacions. A més, els alumnes que finalitzen el nivell elemental poden preparar-se per accedir a conservatoris de grau mitjà. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web www.teatreclaver.cat.
3: I l'Arxiu Municipal de Llavaneres restaura documents històrics del segle XVI fins al segle XIX. Martí.
6: Doncs sí, com tu dius, l'Arxiu Municipal de Llavaneres ha restaurat 4 documents històrics dels fons patrimonials de Can Plantí i Can Caral, datats entre el segle XVI i el XIX. La intervenció, finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu preservar documents que es trobaven en mal estat de conservació i poder-ne garantir la preservació futura. Els treballs s'han anat a càrrec del taller especialitzat Berta Blasi. Entre els documents restaurats hi ha establiments de terres, cartes de pagament, rebuts notarials i fins i tot un expedient judicial relacionat amb un procés de divorci de finals del segle XIX. El fons de Can Plantí està format per gairebé un centenar de documents vinculats a famílies històriques del municipi, mentre que el fons de Can Caral conserva documentació relacionada amb el patrimoni i les activitats dels comtes de Caral.
3: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. Tenim per endavant un dijous que en general serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme Nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada a la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat, com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui, en el conjunt del Maresme, no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà, doncs, moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta.

0: que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'aquest dijous 14 de maig del 26. Nosaltres ara farem un petit descans, una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem us portarem la secció de les xarxes socials. I atenció que avui és dijous i això significa que parlarem també de moda amb la Judit Jiménez, amb qui repassarem algunes tendències que potser no són molt pràctiques. Tot això ho farem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresma, fins a les 5 de la tarda. No marxeu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Som-hi, ja tornem a ser aquí. No us mentíem, només han passat 3 minuts i ara és moment del repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, ja estàs dinat, ja estàs dutxat, ja estàs de tot, no?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja estem dinats, dutxats, cagats i inclús et diria una cosa. He anat al gimnàs avui al matí, que estic molt content i ho podríem catalogar un dia històric, eh? Però,
2: felicitats!
3: Bueno, a veure si...
2: Molt bé, Martí!
3: Merci, merci,
2: Gemma. Com et sents? Creus que el teu cervell ha generat, bueno, ha segregat dopamina i serotonina i totes aquestes hormones que ens fan estar feliços? O...
3: Doncs crec que una miqueta sí, perquè entre que em sento realitzat i crec que va bé pel cos, per això que dius, em fa estar una mica més alegre. Ja veuràs com avui ho petarem amb la secció de tuits, gràcies a això.
2: Ostres, tu! Va, som-hi! El tema del Maresme que destaquem, quin és?
3: Doncs avui parlem de que Vigilància Duanera ha desmantellat una important plantació indoor de marihuana en un xalet de l'urbanització de Sant Salvador, a Mataró. I és que l'operació s'ha saldat amb 2 detinguts i la intervenció de 300 plantes, 300 esqueixos i un total de 45 cogolls de marihuana. El dispositiu policial que aquest dijous va sorprendre els veïns de la zona per la gran presència d'agents i vehicles policials es va desplegar en una urbanització residencial cèntrica situada entre la plaça Granollers i l'escola Salesians. Segons fonts de l'agència tributària, la investigació es va iniciar després de detectar marihuana en un enviament postal, fet que va conduir els investigadors fins al xalet escorcollat.
2: Home, és que si envies una carta o un paquet per correus, no? Enviament postal, com bé expliques, jo crec que fa olor, no?
3: Sí, o sigui, no en tinc ni idea de com funciona tot aquest món, però jo crec que sí, no? Perquè jo que no he fumat mai ni res, a vegades quan tinc algun amic que sí que s'ha fet algun detall d'aquests, a mi em molesta molt l'olor, o sigui, la noto molt. Llavors no puc entendre com amb un simple sobre ha de passar desprevingut, però en fi...
2: Els han enxampat, així que no és un bon mètode. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs en clau internacional està generant moltes reaccions a xarxes la condemna contra Eric Fleming, que es tracta del productor de televisió acusat d'haver facilitat la droga que va provocar la mort de Matthew Perry. I és que un jutge de Califòrnia l'ha condemnat a 2 anys de presó per haver coordinat l'arribada de ketamina a casa de l'actor, que va morir per sobredosis, recordem, l'octubre de l'any 2023. El cas ha tornat a posar sobre la taula la pressió i els problemes d'addicció dins la indústria de Hollywood. I és que, a més, molts fans de la sèrie Friends han recuperat imatges i moments mítics de l'actor a les xarxes després de conèixer la sentència.
2: Perfecte. Jo crec que és suficient. I el tema curiós del dia?
3: Doncs la curiositat és unes imatges que s'han fet virals aquest cap de setmana durant el trofeu Princesa Sofia de Vela a Mallorca. I és que un tauró de grans dimensions va aparèixer molt a prop d'una de les embarcacions participants i va provocar sorpresa i nervis entre els regatistes. Les imatges les va gravar un dels navegants i molts experts apunten que es podria tractar d'un tauró blanc jove, que es tracta d'una espècie molt poc habitual al Mediterrani espanyol. Segons els testimonis, l'exemplar podria fer un total de 2,5 metres de llargada. I és que aquest vídeo, Gemma, com et podràs imaginar, està corrent ja com la pólvora i està generant ja una mica de por pels banyistes, perquè, clar, em fa bastant vèrtic la imatge.
2: Quina por! Déu-n'hi-do!
3: A tu et fan por els taurons o què?
2: Home, i tant! Crec que a mi i a tothom... A qui li agrada, o sigui, potser hi ha algú que sigui molt valent, però jo crec que si et trobes un tauró enmig de l'oceà, et falten quilòmetres per nedar.
3: Sí, o sigui, jo crec que el tauró és d'aquells animals que des de petits ja és que fan molta por i bueno, espero no haver-me d'enfrontar mai a cap d'un d'ells. Com que a mi no m'agrada gaire el mar ni nedar, jo crec que estaré de sort, però bueno...
2: Veurem, veurem. Espero també que estiguis de sort i que no et trobis mai amb cap tauró, que si no ens quedem sense en Martí. Anem a conèixer la pregunta del dia. Endavant, què estem preguntant avui?
3: Doncs la pregunta que fem avui als nostres oients a través de les xarxes socials, recordeu que la podreu contestar a través de X i d'Instagram, és, mira, de fet la primera idea que tenia era si us feien por els taurons, però clar, he pensat que tothom respondria que sí. Per tant, la pregunta oficial és si us fa por al mar, perquè hi ha molta gent que li fa molt de respecte i bueno, és que de fet jo crec que votaré que sí a l'enquesta, així que deixem-ho en mans dels nostres oients i quan fem el repàs veurem cap a on es decanta la balança.
2: És que el mar és poc previsible, no saps què t'hi pots trobar a dintre, tampoc el tema de les onades, perquè no sé si alguna vegada t'has banyat al mar amb onades doncs molt grans o amb alguna corrent molt forta i fa realment por.
3: Jo és que, mira, Gemma, per començar, pràcticament no sé nedar. O sigui, sé lo suficient com per no ofegar-me. A més, sóc molt fredolic i, a més, em fa bastanta por el fons marítim i el tema de les onades i tot això. És a dir, que no. O sigui, si em banyo és perquè ha d'estar com una patena al mar i calentet. O sigui, no, mai em banyaré amb onada.
2: Tu aniries al Carib on el mar t'arriba a l'alçada dels genolls, que és transparent, no?, el mar, que ho veus tot net. Aquí sí que aniries.
3: Aquí sí, aquí t'ho compro. I un dia que facis solet i ale, a passar unes bones vacances.
2: Perfecte, doncs Martí, gràcies, fins ara.
3: A tu, Gemma.

0: a continuació, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella, juntament amb la seva professora, ens parlen de l'Iron Teen, una iniciativa que posen en marxa des de l'escola amb l'objectiu d'experimentar com és fer un Ironman i tot allò que cal tenir en compte per anar ben preparat. Endavant, Sergi.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres, doncs mira, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella i la seva professora, la Meri, i tenim també a la Mariona. Mariona,
2: hola.
1: Què tal? A la Lin.
3: Hola.
1: I en Marc.
4: Hola.
1: I Meri, què tal?
5: Hola, bona tarda.
1: Avui parlarem d'una nova iniciativa, que, bueno, nova no, perquè porten uns anys fent-la, però sí que ens la presenten nova en aquest programa, que és l'Iron Teen, i ja us llenço la primera pregunta, vull parlar ja amb vosaltres, saber què em dieu, què és aquesta iniciativa, de què tracta l'Iron Teen?
3: L'Iron Teen, doncs, tracta de... és com fer un Iron Man, però, òbviament, adaptat per nosaltres, i són les tres proves de sempre, natació, córrer i bicicleta, i les reparteixen en un temps, per exemple són 30 minuts de bici, 30 de natació i 20 de córrer.
1: Uh-huh. Bueno, de fet, Iron Teen, ja la gent pot imaginar, no?, que
3: sí,
1: va per allà, no?, va per l'Ironman. En què consisteix, bàsicament? Sé que ho has mencionat, no?, bici, córrer, natació, com un Ironman, però... fareu aquestes proves de seguit? Hi haurà un... entenc que fareu natació a la piscina, al mar, on ho fareu?
4: Sí, farem la piscina municipal d'aquí Calella, uh-huh. I després doncs hi haurà una petita transició en la qual ens haurem de canviar per després anar al passeig de mar, on hi haurà ja, doncs, si hi ha fer gent animar-nos, doncs la gent estarà allà, i llavors ja començarem amb la bici, després hi haurà 15 minuts de córrer. Uh-huh. Per després córrer.
1: Molt bé, és la teva oportunitat. Sé que ho tenies pensat des de casa, des de fa dies. M'has mencionat alguna cosa d'uns premis que doneu al final?
3: Bueno, guanyar algú no guanyarem, però, bueno, per mi guanyar sí que guanyarem els records amb la nostra classe i amb el nostre equip, i per mi seria un bon record, de veritat.
1: Uh-huh. Veig que sí que ho tenies pensat, eh? És típic, mira-ho. Quedes molt bé, dintre. Que guanyarem no, el record d'estar amb tothom, no? Ara vull anar amb tu, Meri, preguntar-te, doncs, com a professora, no?
4: Sí.
1: Com valores això de fer activitats fora de les aules, com aquesta que feu?
5: Clar, per nosaltres el fer l'Iron Teen és el producte final d'un itinerari que treballem a l'escola, que portem treballant un mes i mig. L'itinerari es diu si és saludable fer un Ironman, i llavors treballen diferents blocs, no? Per exemple, l'alimentació, una mica les rutines, hem treballat resistència, força, una mica més temes d'educació física. I al final, el producte final és fer l'Iron Teen. I clar, per nosaltres, tant pels professors que ho organitzem, com per l'escola, com per ells, és un luxe poder dedicar una hora a treballar el que estem treballant, però sortint de les aules. Clar, tenim Calella, no?, que és un lloc com bastant ideal per poder fer aquestes proves, la piscina municipal, després tenim el passeig per poder anar a córrer, fer la bici. Clar, és ideal, perquè tot allò que hem estat treballant i que hem estat veient de manera una mica molt més teòrica, la podem posar en pràctica d'una manera molt activa i fent esport, i sobretot tots junts, no? I el que comentava la Lin, nosaltres els hi diem, no... no és anem a guanyar els millors, anem a compartir un moment en el que estem tots junts, ens ho passarem bé, posarem en pràctica el que hem anat treballant, i realment mirarem, doncs, bueno, si ens agraden, i és un moment una mica més lúdic de poder fer alguna cosa molt diferent, no? Que a vegades ens costa molt com a escoles, per recursos, per tot el que tenim, una mica poder sortir de les aules i fer activitats així. I jo crec que així és com més en realitat s'aprèn, i més ells gaudeixen també.
1: De fet, per molta gent, ja que mencionem el tema de l'Ironman, anant-nos a fer la prova gran, per molta gent també és això, no? No només és cada primer o cada segon, és doncs acabar fent la prova, que és el que, bueno, has mencionat tu, Lin, el que busqueu fer, no? Acabar-ho i fer-ho també amb companyia. Has mencionat, que m'ha semblat curiós, que no ho havíem pensat, ni jo, de fet, que a l'hora de fer un Ironman, en aquest cas Iron Teen, l'alimentació. Has mencionat el tema de l'alimentació, suposo que també ho inculqueu, això.
5: Sí, nosaltres treballem diferents blocs dins de l'itinerari, i el primer amb el que comencem és el tema d'una mica l'alimentació, i parlem de productes més saludables. I, per exemple, la setmana, bueno, aquest dijous, justament nosaltres tenim dos professors que han fet l'Ironman aquest últim any, que són en Sergi i en Jordi, uh-huh. I ells els estan preparant una entrevista i els hi preguntaran sobre temes rutines, temes d'entrenaments, no? Una mica com els hi canvia la vida, com s'ho proposen com un projecte, un producte de futur, o un repte que tenen, i és el tema aquest, que moltes vegades no tenen en compte, no? Que veiem que són atletes, que van a córrer, però hi ha molta preparació prèvia, i una de les més importants és l'alimentació. i això també ho treballem nosaltres.
1: Que al final parlem de jo ho diria en tres aspectes, poder seria l'alimentació, no? Seria la part física i poder la psicològica també, no? El fet de, doncs, en aquest cas, a vosaltres, si penseu en les proves de l'Ironman, en aquest cas de l'Iron Team, n'hi hauria alguna que us genera una mica de respecte o al final les tres us són més o menys iguals?
3: No, per mi personalment les tres són iguals. No hi ha cap per mi que destaqui més. Per mi totes, per dir-ho tant allà.
1: De difícils o de fàcils? Clar, perquè...
3: No, per mi, a veure, per mi cap, per mi és cap complicació. Per mi jo les puc fer fàcilment. Uh-huh. Però tampoc haig d'anar tan confiada de això s'ha xupat perquè després potser vaig allà i potser em costa més una més que l'altra. Però sota el meu punt de vista, per mi totes tenen el mateix nivell de tipus
1: de complicitat, no?
3: Sí.
1: Lin?
2: Bueno, per mi sí, jo crec que no em costarà, però hi ha gent que sí. Per exemple, nosaltres en tenim a gent que està a la classe i que sí que té problemes i a aquesta gent sí que la costarà, però jo crec que a mi no. Tipo,
1: ninguna no, tampoc, no?
2: No.
1: Marc?
4: Doncs jo crec que a mi personalment em costarà més la natació, ja que jo com a esport faig atletisme. Uh-huh. I com que corre i bici, pues, és com una mica el mateix, fas resistència igual i jo pues, estic acostumat. Per tant, crec que la natació em costarà més que bici o córrer.
1: Que això no ho hem mencionat. Ho feu una classe? Sou de segon d'ESO, vosaltres. Feu una classe o feu un curs?
5: Les tres classes de segon d'ESO.
1: Ah, només un any, no? Només
5: sí,
1: feu segon d'ESO.
5: Sí. El que, clar, el més important d'aquí és... Ells ho han de fer tot, no? O sigui, tots s'han de ficar a la piscina, tots han de córrer, tots han d'anar amb bici. El que és veritat que si algú del teu equip han de treballar en equip, i al final jo crec que és el valor màxim que s'enduran d'aquí. Llavors, si per exemple en Marc és boníssim nedant, pues igual pot fer tres piscines.
1: Fet una cara, i, ho acabo de dir.
5: Si després corrents, pues li costa una miqueta més, però pues la línia correrà una miqueta més per ell. El més important, al final, és fer-ho tots, entre tots, i sobretot animar-nos. I animar-nos entre nosaltres, i tothom que vulgui venir al passeig a veure'ns, estarem encantadíssims de que vinguin a veure'ns, perquè també tindrem DJ, tindrem una miqueta de festeta, sí. I estarà tot molt animat. I al final és una mica això, no? Passar-ho bé, gaudir, i provar de fer-ho tot, i arribar fins on puguem.
1: Clar, tampoc ho hem pensat. Suposo que... Quants alumnes sou, més o menys?
5: Som 93,
1: 93.
5: A segon d'ESO.
1: Que d'aquests 93 entenc que no tothom fa esport. És algo, doncs, lògic, no? Que tots els cursos sempre hi ha gent que no... que poder fa altres extraescolars, no? En aquest cas, suposo que hi hauria un altre factor, no?, complicat a l'hora de...
5: Clar, hi ha gent que, bueno, pues que no fa esport o que no, al final no se li dona bé, no passa res, no? Però, bueno, entre tot l'equip el que farem és animar-los, i si han de trigar en córrer una mica més que un altre, és que no passa res. Al final no anem a guanyar, no? Anem a participar i anem a estar tots junts i a passar un dia diferent fora de l'aula.
1: Uh-huh. Ara va, us pregunto, us ho he de preguntar, voldreu fer un Ironman? Teniu pensat? Suposo que sabreu la resposta més bé quan feu l'Iron Team, no? Però així a simple vista, teniu com a objectiu o us agradaria fer un Ironman si tinguéssiu les capacitats?
3: Jo... personalment jo no em veig capaç de fer un Ironman, perquè si potser l'Iron Team ja potser ja em fico nerviosa, potser amb l'Ironman m'hi poso més, però sota el meu punt de vista crec que també és una experiència per gaudir-la, però jo no em veig en cor de fer un Ironman. Però per exemple, si vaig a fer alguna cursa que no és com l'Ironman, que la distància és més curta, potser sí, però jo un Ironman sincerament de gran jo no em veig fent-la.
1: I tu, Lin?
2: Jo tampoc, jo crec que...
1: Buah. És complicat.
2: Sí, sí, i molt.
1: Marc?
4: A veure, jo trobo que com a molt de gran arribaré a fer un Iron Team igual. Vull dir, no em veig amb cor de fer un Iron Man. Trobo que és massa córrer, massa bici, massa nedar.
1: Bueno, fas atletisme, una marató, entenc, no? Poder? T'atreveixes en un futur?
4: Encara. Una marató...
1: Mitja.
4: Sí, mitja seria l'ideal.
1: Clar, en aquest cas és curiós com funciona el cap moltes vegades, no? Poder en un moment... que no ho tens pensat, penses que per mi seria impossible fer una cosa com aquesta, però llavors al final en la que entrenes o la que proves de fer un Iron Team com el que fareu, et dones compte que el cos i el cap sí que té les capacitats, doncs, de fer una prova com és l'Ironman, que és una prova doncs, de les més dures que hi ha físicament. Se'ns acaba el temps, malauradament, de l'entrevista. M'agradaria que féssiu una espècie com de missatge, no?, per animar tothom que s'animi a apropar-se, a animar-vos una mica, i aquest objectiu que teniu vosaltres doncs, d'obtenir a l'hora de fer aquesta activitat.
3: Jo animo la gent a venir perquè al final és una activitat que tant com el públic com els atletes que correm, que nedem i que anem en bici, és una experiència bastant xula que se't queda, com ha dit la Lynn, amb la teva classe un bon record, i jo els animo a veure perquè crec que conjuntament ens ho passem molt bé.
1: Lynn?
2: Bueno, el mateix que ha dit la Mariona, que és un bon record, de veritat, i saps, quan estàs fent tu aquesta activitat i tipo gires així i veus que hi ha molta gent que t'està animant, això la veritat seria molt guai per mi, tipo, no ho sé, seria molt guai.
1: I queda't amb la reflexió que has dit del premi,
2: sí,
1: que és molt, molt interessant. Marc?
4: Jo cada any vaig a veure la gent córrer l'Ironman perquè doncs m'agrada veure, com més que res agafo com a punts per saber si jo corro bé en comparació amb ells. Trobo que m'ho passo molt bé aplaudint a la gent, animant a que corri, per tant, trobo que ha de ser una experiència molt divertida anar a veure'l a nens que també ho fan, per tant, animo la gent que hi vagi a veure.
1: Molt bé, Mary, si vols donar un missatge.
5: No, jo, bueno, també animar la gent que ens vingui a veure, sobretot a ells, que s'ho passin bé i que gaudeixin del dia, perquè és un dels dies que se'n recordaran d'això, i bueno, també agrair una mica, no? Tu saps que clar, aquí hi ha molt de moviment darrere per poder passar aquest dia, no? L'empresa Ironman ens ajuda, l'Ajuntament de Calella, la piscina, l'escola, estem tots bastant implicats, no? Perquè ells s'ho passin bé, gaudeixin del dia i al final és amb el que s'han de quedar, en passar-s'ho bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies als quatre per venir avui a parlar d'aquesta activitat, i que vagi molt bé, que us vingui molta gent a animar, i que quan acabeu l'Iron Teen penseu si voleu fer l'Ironman o no.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Molt bé, i ràpidament anem a fer el tal dia com avui. Martí, què passava tal dia com avui? Bueno, primer, abans de començar, a qui felicitem?
6: Doncs sí, comencem felicitant, primer de tot, a George Lucas, que és el director i creador de Star Wars, i també el dissenyador de moda i empresari espanyol Adolfo Domínguez.
0: Molt bé, i avui també és algun dia important?
6: Sí, sempre, cada dia hi ha alguna celebració com a dia, i avui és el dia continental de les assegurances de tota mena, què et sembla?
0: Bé, podríem contractar sí. Qualsevol mena d'assegurances, no? Hi ha gent que s'assegura les mans, altra gent que s'assegura la vista...
6: Exacte, tot ben assegurat avui.
0: Perfecte. A veure, primera efemèride que podem destacar.
6: Som-hi. Parlem de que tal dia com avui, l'any 1897, el físic italià Marconi va realitzar la primera transmissió de ràdio de la història. I és que Marconi va demostrar que es podien enviar senyals sense fils utilitzant només ones electromagnètiques, eliminant la necessitat de cables telegràfics. Les primeres proves exitoses van aconseguir enviar senyals entre punts separats per obstacles naturals, demostrant que les ones podien superar muntanyes i també llargues distàncies.
0: Molt bé, i el tal dia com avui en clau musical?
6: Doncs en clau musical parlem de que tal dia com avui, però l'any 1998, va morir el cantant i actor nord-americà Frank Sinatra, d'un atac de cor. Però en lloc de parlar de la seva vida, que ja ho vam fer setmanes enrere, parlarem avui de la cançó que escoltem ara, anomenada New York, New York. La cançó no era originalment de Sinatra, ja que va ser escrita per la pel·lícula homònima de Martin Scorsese l'any 1977 i interpretada inicialment per Liza Minnelli. Escoltem-la de fons, Gemma, aquesta famosíssima cançó que, com hem dit, s'anomena New York, New York.
0: Frank Sinatra, mare meva, quina veu, quin artista, que vaja, només amb aquesta cançó és capaç de seduir a qualsevol persona, eh?
6: Sí, i també una veu molt radiofònica, et diria, parlant de també el Marconi, però amb aquest New York tan potent, bueno, com tu has dit, segur que era un gran seductor.
0: Sí, jo crec que és la banda sonora de qualsevol cita que vols que vagi bé, doncs poses Frank Sinatra i tot anirà perfecte. Martí, guapo, fins ara.
6: Fins ara, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
5: Seguim en directe a l'Ona Maresma quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Pratsavalls, què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, una efemèride avui ideal per al que passarà d'aquí no res, i és que parlarem amb la nostra especialista en moda. Doncs utilitzo aquesta excusa per parlar-vos també d'una efemèride referent a la moda al nostre, a la nostra comarca. Ens fixem en les revistes comarcals de tal dia com avui, però de l'any 98, quan sortia tota la informació del que va acabar sent doncs una realitat. La revista Reporter de l'Alt Maresme destacava en la seva edició l'arribada d'Inditex al municipi de Tordera. Inditex, doncs, havia decidit instal·lar-se a Tordera al costat de l'empresa Fibra Color, de la qual era principal accionista. L'anunci del grup textil gallec, propietari de les marques, les coneixem, Zara o Massimo Dutti, per exemple, aixecava una gran polseguera i, alhora, moltes expectatives de trobar feina. La implantació a Tordera de la fàbrica Fibra Color, que llavors tenia més de 300 treballadors i era capdavantera en el sector dels acabats tèxtils, va significar un autèntic revulsiu econòmic. Ningú no dubta que la inversió del grup Inditex, deien, representava llavors la consolidació definitiva de l'empresa més important de la població i l'arribada de la inversió econòmica més important també dels últims anys. Inditex preveia invertir, segons deia l'article, 7.000 milions de pessetes per consolidar un centre logístic i de distribució de les conegudes marques Massimo Dutti i Bershka, aquesta última llavors encara doncs poc coneguda en el mercat. A part de la promesa de la creació de llocs de treball per la gent de l'Alt Maresme. Un projecte, doncs, que, com dèiem, amb el pas dels anys, també ha anat creixent fins a dia d'avui, Gemma.
5: Molt bé, doncs Jordi, com bé tu comentaves, el que ens has explicat ens va fantàstic per anar cap a la secció de moda, així que moltes gràcies, fins ara.
6: Tot vostre, gràcies.
5: I ara arriba a l'Espai de Moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda i bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Què tal, com va el dijous?
7: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
5: Ostres,
7: que voli un dia.
5: Que
7: me'n
5: bé.
7: Vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
5: Molt bé, doncs que felicitats.
7: I de cul, perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això que, mare meva.
5: Bé,
7: de gent,
5: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà doncs ja crec que a aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma. Ui. Menjant un gelato.
7: Estaré fent un free tour a les 5 de la tarda.
5: Molt bé. Doncs Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins. Ja, és com un reclam a robeu-me, no?
7: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que ven a les botigues estan oberts. Mm. I deia, no vull un bolso obert, també em roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
5: Clar, és que és super fàcil robar.
7: Si et obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta, ja, és com, no sé...
5: No té sentit.
7: No em sembla... No, em sembla la cosa més, jo què sé, no sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai això de la vida.
5: No té gaire, la veritat que no té gaire lògica.
7: No.
5: Més tendències, les sabates ugly, que significa doncs lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva, que són lletges, no?, a simple vista, sí. Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
7: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir, tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabates, sabatilles de les ugly, sabates i els looks ugly. Era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar com tot, potser queda bé, et dona, fa un toc de gràcia. Però si vas tot ugly o vas tot amb la set deixat, compte, eh? Perquè al final l'ugly, que és lo lleig, es va donar de la mà amb l'estil deixat, saps? I és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, és scruffy, tot pagat.
5: Clar.
7: Tal qual, eh? Per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps? Clar. Llavors, clar, no dona, sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te'ls poses amb un vestidet a l'estiu i tal, però són monos, o amb una Victoria Texana i tal, però portar-los, no sé, molt bèstia, compte de com es combina.
5: Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
7: Jo, per mi és una exageració. El que passa és que, clar, això depèn dels faixonets que hagin posat de moda. El multicinturon, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons que eren, però eren cinturons molt llargs, que feien dos o tres voltes, no sé si te'n recordes, que eren molt finets i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges. Rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada ho vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta de xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta. Però bueno, qui li agradi tu, endavant, eh?
5: Ara que ve...
7: Els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per... Saps?
5: Sí, encara es podrien salvar.
7: Sembla que sí, aquí sí.
5: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, breument, no parlarem molt de banyadors perquè potser encara no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist, també.
7: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno, és que...
5: Clar, és que...
7: és el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
5: Ja.
7: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres. Dir, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? No, no, tu li trobes sentit en roba interior, no, en banyador perquè n'ha de tenir. Doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
8: Sí.
7: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota.
8: Sí.
7: O el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
8: Clar, clar, clar.
7: És una cosa rara. Al final dius, bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
8: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda, o sigui,
7: sí, sí.
8: Han tornat trepitjant fort.
7: Sí, sí, sí, sí, les trobes i veus que una i tapa l'altra i et surt per sobre i el volum i vinga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que es duien els volums i les capes, llavors es porta a totes les, s'intenta dur a totes les branques de la moda. Mm-hmm. És això.
8: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda sí. No pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets però que sembla que no portis res perquè ho portes amb una americana o un jersei molt llarg i per tant sembla que vagis sense pantalons.
7: Són calces. Per mi són calces. Ho sé, aquí cadascú té la seva opinió, eh? N'hi ha molt monos, eh? N'he vist uns a Desigual, que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't. Però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc. Clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
8: Clar.
7: I llavors és com si... És que és una calça, una faja braga, saps?
8: Uh-huh.
7: És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló, sisplau. Diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es poden anar calces pel carrer, que és normal, poden anar calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no. Ara això sí que està bé que diguis no pants.
8: Ja. Yeah.
7: No són pants, és veritat.
8: No pants.
7: O sigui, són calces. No pants, són calces. Mira, podem fer aquí un eslògan.
8: Sí,
7: no
8: sí.
7: Indicatiu. Però és que em sembla una tonteria. O sigui, si qui vulguin així que hi vagi, però que no diguin que és que vaig pantalons. No portes pantalons.
8: No.
7: No dus ni shorts.
8: Ja. Yeah. Mm-hmm, total.
7: Ja tenim la polèmica del short de l'ancla, que recordes que es puja de la, que es veu tot el culete? A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
8: Sí, sí. Però, clar, cadascú, més enllà doncs, clar, de la moda, no. Es culla el que...
7: Després és com tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no saltaria, almenys jo. Però que és això, que és molt raro, no? Que no diguin, que diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
8: Doncs sí, mira, més tendències. Roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no?, que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat i ara és que és superhabitual.
7: Mira, Gemma, perdona, un segon. La meva iaia em pot descansi, pobreta. Jo tenia el meu pantaló en estripat que m'encantava i me'l va cosir.
8: Clar.
7: Sabia un dia me'l vaig trobar que m'havia fet un... Però me l'havia cosit amb una gràcia. Jo, iaia, que no, que jo era així, que es veia el genoll. Ai, jo em pensava que se t'havia estripat i te l'he cosit, pobreta.
8: Clar, no, és que no és lo normal, en veritat.
7: No, a veure, jo m'agrada molt la moda així una miqueta desgastada i tal, si no es veu, o sigui, que estigui fet malbé, eh? Clar, tampoc em gastaré una pasta amb uns pantalons que siguin supermega trencats, perquè això em sembla estúpid, perquè realment si compres uns texans bons a la llarga es trenquen sols. I se't desgasta de forma natural i queda molt més xulos, igual que les jaquetes de tipus efecte pell, que es van fent més currades, no?, i que són més xules amb els anys, però no perquè te la compris ja amb aquest efecte, sinó que es vagi fent una miqueta. Però bueno, és una cosa que tampoc em molesta, eh?
8: Ja.
7: Saps? Si té fils i això, si no em molesta.
8: I d'aquestes,
7: si és així.
8: D'aquestes tendències, quina creus que pot tenir més recorregut? Perquè algunes van i tornen, no? Algunes coses les desenterrem i tornen a posar-se de moda, però quina creus que pot doncs, tenir una vida més llarga?
7: Jo crec que allò de l'efecte vell, envellit. Perquè és que la gent li agrada, saps? O sigui, i a més el que et dic, no, ja no que s'ho compri, sinó que veig que busquen roba dels seus pares i roba dels seus avis perquè tinguin aquest efecte. Jo me n'he donat molt d'això, de veure a persones que conec que van amb jaquetes i aquesta jaqueta era del meu avi, hosti. Pues sí, però és que és guapa, saps? I ara es porta i és així envellida. I tu te la pots anar a comprar igualment a la botiga, no? amb aquest efecte. Jo crec que aquesta seria el que més d'això i els pantalons estripats. Els pantalons estripats sempre n'hi ha.
8: Jo crec que també les peces vintage, no?, que van
7: sí,
8: molt buscades.
7: Això va superbuscat. Jo ara, de fet, aquest cap de setmana, si puc allà a Roma, em sembla que hi ha un mercadillo, que si puguem fer un cop d'ull a veure què hi ha.
8: És que els bolsos, així que són com una mica... O sigui, de fet, hi ha botigues de totes les marques, que ja venen bolsos d'aquests que semblen de la nostra àvia.
7: Sí, sí, jo... I són guapíssims, amb la forma rodoneta, no sé què, aquests... bueno, la Viva, per exemple, en tens d'aquests, i és un model que tenen ells que és moníssim, i porta aquell, la tancadura aquella de ferro que fas el clec, saps? Antic, sí. I són xulíssims. Clar, és una cosa que t'ha d'agradar, però són molt xulos. Però clar, si a sobre vas a un mercadillo d'aquests vintage i et trobes una peça que té uns anys i a sobre et sortirà de preu, dius ole, ole, ole, jo,
8: clar,
7: saps?
8: Clar, aprofites, tots són avantatges.
2: Exacte.
8: Judit, doncs avui hem parlat de tendències que tornen i que a vegades doncs, no arribem a entendre del tot perquè acaben sempre tornant, però com bé ens has explicat i hem analitzat cada una d'elles, et donem les gràcies, que acabis de passar un bon dia. Demà, felicitats, és d'hora, però felicitats.
7: No, moltes gràcies.
8: I disfruta molt aquest viatge. Un petó.
7: Molt bé, un petonet. Adéu.
8: Seguim avançant, malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i també reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem amb el membre de la comissió organitzadora, amb la membre Sònia Garangou. Endavant.
9: Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant tres dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park d'en Parmagrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
10: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present i establir com aquesta mena de diàleg, no?, de què ens pot ensenyar la història.
9: Mm-hmm. Quantes edicions del festival Solidarity en portem ja?
10: Aquesta serà la cinquena presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online. Però diguem que presencial amb el format actual, aquest és el cinquè any.
9: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
10: Bé, doncs per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser doncs, l'Institut Lluís Companys de Tordera, alguns anys també hem participat a instituts de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra, ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules, hi treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival i alguns dels estudiants que han participat doncs es poden trobar i entre ells intercanviar doncs les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem doncs, que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona i normalment reunim a uns 100 estudiants.
9: Mm-hmm. Després també hi ha una activitat que, en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però decisives. Què hi trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
10: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet altres, s'ha exposat a altres llocs de Catalunya, ens ve des del COMEVE, que és el consorci que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil. Tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, a primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure 5 perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
9: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc? Tindran també sessions musicals i també taules de debat, oi?
10: Sí, aquest any fem 2 concerts. El primer, el divendres a la nit, que es fa a la Barretina, i és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien els temes així centrals, sempre intentem doncs, donar-li un matís. No? Llavors aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil però que provenien de països àrabs. Per exemple, doncs de Palestina, del Líban, però també del Magreb, no? Llavors, en aquest primer concert tindrem música amazic, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès, no? I veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos, que precisament han treballat al nostre projecte educatiu, també un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació, alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet 2 cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les brigades internacionals, i després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
9: Val, Anna, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no?, dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
10: Sí. Molt aquests bé. Artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres, a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les brigades internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics i llavors doncs, exposaran aquestes obres que han fet, i llavors el dissabte faran una obra en viu, no?, i la gent podrà veure doncs, com estan pintant-la, i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, doncs la podrà veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni, i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
9: Dos cosetes ja, perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels ulls de bou?
10: El Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022 i bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fet de pedra que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los, no? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que, per exemple, l'any passat n'hi havia més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui doncs, pot votar i d'aquests més votats se'n trien 12, que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park, i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors, aquest any, els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors, ens fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants doncs, podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar doncs, per què van fer aquell dibuix, en què es van inspirar, no? I estar present.

0: També tenim tres instituts a Anglaterra que també participen. De fet, una de les guanyadores del concurs de l'any passat és un estudiant d'un d'aquests instituts que també vindrà amb motiu de la inauguració, i un institut dels Països Baixos. Aquest any aquests són els instituts que han participat.
1: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangó, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
0: A vosaltres, gràcies.

0: Moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, tenim per aquí?
1: Estic aquí, Gemma.
0: Sempre atent, tu? Sempre al peu del canó.
1: I tant, ja ho tinc tot controlat. Sí, doncs sí. Bé, com tu has dit, fem un petit repàs a la pregunta que fèiem avui a les xarxes socials, que era si us feia por al mar. Us feia por o us feia respecte? La veritat és que sembla que tenim oients valents, Gemma, perquè un 66% de la gent ens ha dit que no li té por al mar. I l'altre 33%, en el qual m'incloc jo, hem dit que sí, així que, bueno, podeu seguir votant i veurem com acaba l'enquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Avui us preguntem a l'Ona Maresma si el mar us fa por o respecte, no? Perquè potser no és por com a pànic, és més aviat un cert respecte. I podeu respondre a Instagram i a X, oi que sí, Martí?
1: Molt ben dit, Gemma. Res a
0: molt
1: afegir.
0: Bé.
1: A tu et fa por?
0: A mi, Martí, m'has fotut la desco en l'aire. No passa res.
1: Allarguem 50 segons més.
0: I tant, coses de la ràdio. Que no pateixis. A mi el mar em fa por, o sigui, no, perquè quan és estiu em banyo i tot bé i fantàstic, però sí que quan hi ha mala mar o quan diuen que hi ha alerta perquè hi ha meduses i coses d'aquestes, sí que em fa, doncs, certa cosa al mar.
1: És que el tema meduses també és un altre debat que podríem dir un altre dia, perquè hi ha gent aquí, i això sí que no és un animal mortífer, si més no, com els taurons, però hi ha gent que li té molt de pànic a les meduses. És a dir,
0: sí.
1: Que, bueno,
0: sí.
1: Hem d'anar amb compte.
0: Si als oients també els hi fa tant de pànic aquests animals, els taurons, o bé qualsevol cosa que podem trobar al fons marí. Martí, fins ara, gràcies per la pregunta del dia.
1: Fins ara, a tu, Gemma.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I ara us volem fer una proposta. Si demà al vespre no teniu res a fer, què tal que us sembla visitar Palafolls per gaudir d'un sopar popular i altres activitats? Oi que sí, Jordi? Què ens proposes?
3: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat. I és que Glob de Bosc organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresma, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat, Marc Stock. Molt bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies.
3: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc, però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
4: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, venen les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs fer tallers, fer un concert íntim per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem durant aquella estona que estem allà.
3: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
4: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-ne, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara quan en parlem veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
3: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
4: Exacte. Aquest taller de còctels serà, per mi, la primera vegada que el faig. La primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser. I em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran. I això és el que vull fer aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no? I fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
3: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions?
4: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no? Ara que estem en aquest moment tan important els plans individualitzats, no? L'atenció individualitzada a secundària, doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels. Farem tot un joc i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
3: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta, que va bé quan tinguem convidats a casa, per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots podem tenir a casa poden treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
4: Doncs serà 8:15. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats i el taller durarà una hora. Mm-hmm. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
3: Un bon consell, sens dubte, mm-hmm. Començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 7:45 del vespre, com tu mateix ens deies. Mm-hmm. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, mm-hmm. la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja mm-hmm. aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també no és el primer any que ho feu. Mm-hmm.
4: Convidem a la gent que estigui per allà, que s'hi quedi, i la gent que vulgui també anar-se quedant durant tot el que anirem fent, que ja vingui, perquè allò durarà molt poquet, serà un momentet que dedicarem a les persones que són guanyadores del concurs, i tot seguit començarà el concert d'en Carles Llopart, que ens oferiria el seu concert en solitari.
3: Seguireu amb música i després un sopar popular, que això també caracteritza uh-huh. la proposta, però deixa'm quedar-me un moment amb el tercer Glob Literari. Totalment. Perquè vull recordar que tenia la seva temàtica i que uh-huh. també té diferents categories amb els Totalment. Seus premis. Uh-huh. Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
4: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Glob Literari seria girar entorn de les Masies de la Baixa Tordera, i podia ser en un text poètic i narratiu. Mm. I després, bueno, saber que tenim el Glob Ruïra, que són per majors de 18 anys, el Glob Camproví, que són de joves entre 13 i 17, i el Glob Infantil, que és per a menors de 12 anys.
3: Cadascú tindrà, doncs, llavors el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i mm-hmm. ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, mm-hmm. la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Vale. Una de les dues peces claus que també mm-hmm. caracteritza les diferents activitats que organitzeu des de Glob de Bosch. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest Glob, o aquest sopar popular, uh-huh. per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també, d'alguna manera, serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va això?
4: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà, mm. no?
3: I s'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar, eh?
4: Pel sopar no, pel sopar tothom serà benvingut, i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, eh? És a dir, tindrem el sopar...
3: Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
4: No, el sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat, i...
3: Vaja, un sopar d'anar per casa, eh?
4: Bàsicament, és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa, i, mm-hmm. i sí, sí.
3: Ens parlaves de la bona música, que també mm-hmm. us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre mm-hmm. de S.N. Carles,
4: Exacte.
3: Si no m'equivoco.
4: Sí, sí.
3: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
4: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres, i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant de Glob de Bosch sigui de proximitat, i justament comptar amb ell, doncs és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal, i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai, mm-hmm. i estic segur que serà una passada.
3: I per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la vetllada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més, Marc.
4: Exacte. Això ja va una miqueta... S'ha de tenir en compte que va a càrrec de...
3: De la mateixa entitat, no? De vosaltres
4: mateixos? No, aquesta va a càrrec del el que és el Can Batlle, mm-hmm. és el local de Can Batlle que organitza.
3: Així de local.
4: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats, i que també tingui una mica més de força i de rebuda, que estem segurs que la tindria igualment, Però bé, veiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. Llavors, a Clot de Bosc seguirem a la barra. Hi haurà aquesta activitat, que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà, a més, a fer, diguem, de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem, la base, i aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari, o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música.
3: Totalment. Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: A vosaltres, gràcies.

0: I tot seguit parlem amb la Marta Orriols, una escriptora que visitarà la biblioteca de Canet per compartir amb els lectors la seva trajectòria i la seva manera d'entendre l'escriptura. Ràdio Canet.
1: Una nova trobada del Club de Lectura, conduït per l'Àngel Diamond Hearts, tindrà lloc aquest divendres. Aquest mes els participants han llegit a aprendre a parlar de les plantes de la Marta Orriols. L'escriptora vindrà el mateix divendres a fer una xerrada i copsar les diferents opinions. I com que tal com sona ens agrada conversar amb escriptors i escriptores, hem fet un truc a la Marta Orriols. Hola, Marta.
2: Hola, què tal?
1: Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta'm, participes en aquesta mena de clubs de lectura assiduament?
2: Doncs la veritat és que sí, no tant com em demanen, perquè déu-n'hi-do les sol·licituds que hi ha, perquè ara ja són uns quants llibres, però sí que sempre que m'és fàcil arribar i no tinc cap altre compromís, trobo que és una activitat que val molt la pena, perquè també reps molt dels lectors, no? I les lectures que fan ells dels teus propis llibres sempre és com molt interessant, almenys per mi, com a escriptora, de veure-ho.
1: I què et diuen?
2: Què em diuen? Uf! És molt curiós perquè en aquest tipus de clubs passa una cosa que a mi m'agrada molt, que és que es barreja la literatura amb la vida, no? Tu vas a parlar d'un llibre, d'un procés creatiu, que això a vegades sí que surt, però és curiós com al final és un lloc de trobada on te n'adones als humans la necessitat que tenim molt d'estar els uns amb els altres, no? Que realment som éssers socials i necessitem compartir molt les nostres experiències. I hi ha llibres, i normalment jo escric llibres d'això, que parlen d'experiències molt universals, que suposo que es presten molt a això, no? Que al final algú, a partir de la teva lectura, et pugui explicar una anècdota de la seva vida o que això l'hagi fet arribar a una conclusió d'una altra cosa. Per mi pren com molt sentit la literatura en aquests llocs, no? Perquè te n'adones que això, que a partir d'una història de ficció inventada arribes a interpel·lar els lectors, no? Amb coses i aspectes personals, i sempre és divertit de veure.
1: I tant. Aprendre a parlar de les plantes és aquest llibre que comenten en el Club de Lectura. És un dels teus llibres més llegits, oi?
2: Sí, és un llibre que de fet es va publicar el 2018. Uh-huh. I jo crec que és dels que més clubs de lectura he fet, i això que va d'una temàtica que és la pèrdua, la mort, no? I quan el vaig publicar me'n recordo que pensava, ostres, no estava ni segura de que fos un llibre que pogués funcionar, perquè pensava que no, i tot el contrari, me n'he adonat que al final l'experiència de la pèrdua és una cosa que ens passa gairebé a tots, si no ens passarà en algun moment de la vida, i per tant a la gent li interessa molt, no? A posar paraules amb coses que tots tenim dins i que pensem, però que són sentiments molt profuns i que a vegades costa molt d'expressar, i que algú et parli d'això en un llibre d'una manera així com intimista i com propera a la vegada, suposo que és l'èxit del llibre, no? Perquè jo m'ho he preguntat moltes vegades, com és que després de tants anys encara vaig fent clubs de lectura d'aquest llibre, es continua traduint, és un llibre que, porta 14 edicions, o sigui, és un llibre que té com molt d'èxit, o molts lectors, no? Que per mi l'èxit és això, no? Trobar lectors i que el llibre tingui aquesta vida tan llarga encara.
1: Doncs, si hi ha algun despistat que no sàpiga què és aprendre a parlar de les plantes, primer expliquem que aquest llibre va rebre la condecoració del llibre del Premi Òmnium del 2018, i que és un llibre que, com deies, no?, que és tracta la història d'una dona que ha de fer el dol per la seva parella. A partir d'aquí hi ha molt més, eh? Què et va impulsar a escriure aquesta història?
2: Mira, jo cada llibre que he escrit, de les 5 novel·les que he escrit, sempre jo crec que han partit d'un estat d'ànim molt particular, no? Això vaig sentir una vegada que ho deia l'escriptor Jordi Puntí, que escriure un estat d'ànim, i vaig pensar que li robaria sempre aquesta frase perquè m'ha semblat la millor definició per escriure, no? Jo crec que escriure és un estat d'ànim, i en el moment de començar aquesta història jo feia relativament poc que havia perdut la meva parella i no volia escriure sobre això, era incapaç d'escriure sobre això perquè necessitava una distància temporal, una distància emocional molt, molt gran, que no sé ni si encara ara després de tants anys he trobat, però també em vaig adonar que a l'hora d'escriure davant de la pàgina en blanc l'única cosa que podia fer era reflexionar sobre la pèrdua i sobre la mort, no? Aleshores va sorgir aquesta història que no té res a veure amb la meva, que és un amor totalment diferent, que és una dona totalment diferent, però sí que és veritat que el meu estat d'ànim d'aquell moment era aquest, no? Aquesta sensació de que et passa una cosa quan encara ets jove, no? La Paula de la novel·la No arriba als 40 anys, et passa una cosa que no et toca per línia temporal, no et tocaria l'amor de la parella encara, I és aquesta sensació de que la teva vida canvia de la nit al dia, però l'endemà tu et lleves i el món allà fora segueix absolutament igual que quan aquesta persona encara era viva, no? I aquesta sensació de que la vida continua, però tu has quedat com aturat dins d'una mena de parèntesi, era una mica la sensació que jo volia reflectir, no? Com era aquest tirar endavant. O sigui, jo crec que és una novel·la que és molt, molt física, el de llevar-te, sortir al carrer, veure que passen autobusos, que els nens van a l'escola, que ta-ta-ta-ta-ta, però tu estàs allà i la teva vida ja no té res a veure amb el que tenia a veure ahir, no? Llavors és una mica intentar descriure això, que no és fàcil.
1: Aquest serà el teu segon llibre. Vas debutar amb un recull de contes i amb aquesta novel·la doncs, directament se't va posar en el mapa de literari de la literatura catalana, de les escriptores catalanes. I llavors a partir d'aquí has anat creant més obres, més escrivint més, i dona la sensació de que, bueno, diríem que les teves obres sempre són protagonitzades per dones que els hi passen una sèrie de drames, no? que marquen també la seva condició de dona. És així, no? Més o menys? Seria un bon resum, més o menys?
2: Sí, jo crec que són protagonistes femenines perquè em costa molt saltar-me el meu gènere quan escric, no? I sí que a vegades he intentat, per exemple, la segona novel·la, la de Dolça introducció al caos, hi ha un protagonista masculí i una protagonista femenina, són una parella, no? Però el pes potser recau més sobre ell, i vaig intentar això, intentar portar la veu a un personatge masculí, però vaig veure que... Bueno, em sentia massa autora, o sigui que es veia massa la meva malla, no? Jo crec que quan escric des del punt de vista d'una dona i tots els personatges són diferents, em sento molt més lliure, o sigui, no haig de pensar, no? A mi és molt més fàcil identificar una sèrie de comportaments, de maneres de moure's, d'actuar, etcètera, etcètera. I sí, són dones que jo crec que en cap dels llibres hi ha... Bueno, aquest de les plantes potser sí que hi ha un fet més tràgic, més evident, no? Però en els altres llibres és la vida mateixa, i aquí també, en el de les plantes, és la vida mateixa.

0: que passa, no? I són protagonistes femenines que jo crec que m'agrada molt que totes tinguin un caràcter més aviat fort, o almenys el que mostren de cara en fora és que són dones fortes i que poden tirar endavant, no? Però per dins, com totes les persones, homes i dones, al final tots són molt vulnerables, no? Llavors m'agrada això, no? Jugar una mica totes aquestes contradiccions que són el que jo crec que defineixen al final les persones humanes, no? Que són contradictoris, no? Tu pots estar i mostrar una actitud totalment competent i ser molt alegre i per dins estar tristíssim i ser molt vulnerable, no? Però és aquesta a mi m'agrada escriure això, no? La literatura mostra totes aquestes capes dels personatges i al final res, emmirallar una miqueta el món en el que vivim actualment. M'agrada molt reflectar aquest moment que m'ha tocat viure a mi, no? Que és un moment peculiar com qualsevol altre en la història, però a mi m'ha tocat aquest i hi ha una sèrie de canvis socials, de relacionar-nos, etcètera, etcètera, que m'interessa copsar-los a través de la vida d'aquests personatges. Però sí, són vides de dones molt normal i corrents, no? Perquè això també per mi és important quan escric, que els personatges s'assemblin més a persones que no pas a un estereotip o una caricatura, diguéssim, i normalment tenen una professió que és part de la seva identitat, no? O fins ara m'he adonat que tots els meus llibres les protagonistes tenen unes professions bastant curioses o específiques, no? Que les defineixen molt a elles i res, els hi passen coses que són la vida, des de relacions a sentiments, bueno, jo em moc en aquest terreny de les emocions, sí.
1: Uh-huh. És obvi que tens una capacitat d'anàlisi clínica, no? del comportament humà, sobretot en quant a les dones. Llegint una mica, veient una mica la teva biografia, hi ha una cosa que és bueno, en certa manera és rellevant o no, ara m'ho especificaràs tu. Tu ets llicenciada en Història de l'Art. Creus que aquests estudis també han influenciat en la teva escriptura?
0: Doncs mira, d'entrada és una cosa que no jo pensava que potser no, que no directament amb l'hora d'escriure, doncs no, però potser sí que al final me n'he adonat que en l'art, quan fas història de l'art també hi ha un punt d'observació que per la literatura és vital. Jo crec que tot escriptor abans de res ha de ser un gran observador, no? I crec que és una cosa bastant innata amb tots els que escrivim, no? Observar moltíssim. I crec que al final la història de l'art és impossible també entendre l'art si no hi ha una observació molt precisa, molt concisa, no? De detalls, d'interpretació de moltes coses, no? En el fons, darrere de qualsevol creació artística, si ja sigui la música, l'art, la dansa, jo crec que hi ha una part com emocional i psicològica molt forta, no? Que és l'expressió, bàsicament, d'aquest jo més interior, no? I llavors crec que amb l'art passa això i crec que amb la literatura passa això. O sigui que d'alguna manera, i d'una manera no buscada, perquè jo no m'havia planificat mai a la vida ser escriptora, sí que crec que al final haver estudiat història de l'art et pot ajudar doncs, a interpretar, a observar, jo crec que sí, que alguna coseta hi ha de segur, no?
1: Mm-hmm. Molt bé. La Marta Riols, escriptora d'aquest Aprendre a parlar de les plantes i de moltes altres novel·les, vindrà aquest divendres a fer una xerrada en el Club de Lectura dinamitzat per l'Àngel Diamant Hearts, divendres a la tarda a la Biblioteca Gual i Pujades. Serà segur una conversa super agradable on tots aquells assistents podreu debatir sobre el procés de creació dels llibres de la Marta i com bé deies, Marta, vull dir, fer xerrades de vida, no? De compartir experiències. T'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada i res, molts èxits amb els teus futurs llibres i amb les futures xerrades que vagis fent.
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès també i ens veiem el divendres.
1: Una abraçada, Marta.
0: Una abraçada, adeu.
2: Molt bé, doncs nosaltres s'apropa el moment de plegar, d'acabar el programa. Arribem a les 5 de la tarda i com sempre ho farem amb la nostra proposta musical. Avui dijous hem parlat de moda, han passat diferents personatges per aquí, per l'Ona Maresma, diferents persones que ens han explicat doncs, activitats, propostes, festivals i bé, nosaltres doncs, ara acabem i us deixem amb la proposta musical del dia. Adeu, fins demà.
3: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sort de tu, d'Oques Grasses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores a l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
3: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
1: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i les Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalí el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana. Continuen les mobilitzacions territorials a mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'educació, ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia, entre educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
2: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
3: Per motius d'agenda no se'ns contesta res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
1: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.

Repassem els titulars del dia. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida al 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 14 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida al 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

0: L'Hospital de Calella encararà una ampliació de grans proporcions que comptarà amb una inversió d'uns 83 milions d'euros, segons ha presentat aquest dimecres el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El projecte, que fa anys que s'arrossega, inclou la construcció de 12 edificis nous connectats amb l'actual hospital a través d'un gran atri central que es convertirà en la nova entrada principal. L'actuació permetrà ampliar la capacitat del centre amb més llits, quiròfans i una àrea d'urgències més gran. Tot i això, el calendari encara és a llarg termini. El projecte executiu s'hauria d'enllestir cap al 2027 i, si es compleixen les previsions, les obres no començarien fins al 2028. Per tant, això situa la finalització dels treballs entre els anys 2031 i 2032. L'augment del pressupost, que gairebé triplica les primeres estimacions, s'explica per la complexitat de l'obra que s'haurà de fer amb l'hospital en funcionament, així com per l'increment dels costos de construcció i les noves exigències tècniques i energètiques. El conseller Albert Dalmau assegura que aquesta vegada l'ampliació de l'Hospital de Calella serà una realitat.
1: Ara és un bon moment avui pel conjunt de Calella, pel conjunt del país, perquè aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Ja tenim concurs d'arquitectura. Després d'aquest concurs d'arquitectura estem encarregant aquest projecte per fer el projecte definitiu de l'hospital, i després del projecte vindrà la licitació per convertir aquest hospital en una realitat. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031. Hi ha garantia que aquest pressupost s'aprovarà. També s'ha de dir que sempre fem un missatge de que el país necessita pressupostos. Hem d'acostumar el nostre país, Catalunya, a que tingui pressupostos. Amb pressupostos el nostre país serà imparable, tindrà més capacitat, tindrà més recursos i podrem fer les coses més ràpid. Però el compromís del govern és posar els recursos necessaris per fer possible l'ampliació de l'Hospital de Calella.
0: Des del territori es considera aquesta ampliació una actuació necessària per millorar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima, un hospital que atén a més de 200.000 persones. Més notícies. El sector agrari del Pla de Grau aconsegueix aturar el projecte encapçalat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que pretén reordenar les motes del delta de la Tordera. En concret, s'ha aturat l'alternativa 3, que apostava per traslladar la mota fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual. De fet, la decisió presa a la trobada d'aquest dimarts a Palafolls amb membres de l'ACA va parlar d'enterrar l'alternativa 3 i replantejar la redacció del projecte contractat amb l'empresa ABM Consulting per elaborar un de nou que contempli els punts de vista del sector agrari. Així ho explica el gerent de la cooperativa agrícola El Progrés Garbí, Xavier Castells, en una entrevista a Ona Malgrat. Bé, parlem amb el responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, en Xavier Castells. Bona tarda, Xavi.
2: Bona tarda.
0: Bé, bones notícies, no?, pel sector agrari, pel que sembla. Ahir a la reunió de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, també amb gent de l'ACA, es va acordar finalment tirar enrere l'alternativa 3, no?
2: Correcte, és la molt bona notícia que vam obtenir. Al final, després de tota la pressió i de donar tota la informació que ens havia arribat, l'ACA i la resta de components per unanimitat es va aprovar un acord de retirada de l'alternativa 3 i quantava paraules textuals, enterrava l'alternativa 3, que era una reivindicació de justícia que feia el sector davant d'una alternativa que posava en perill les explotacions agràries i la feina dels pagesos de la zona que hi entra el Pla de Grau, de la zona del rec Viver i el riu.
0: Val, quan parleu, quan l'ACA parla d'enterrar doncs aquesta alternativa 3, entenem que és que tiren enrere aquest projecte de redacció del pla de l'alternativa 3 per moure, diguéssim, el trasllat de la mota del Tordera fins al rec Viver, no?
2: Correctíssim. Es tracta de, també, a més, de la declaració oficial de aturar el projecte bàsic, que està encarregat amb una empresa, en aquest cas ABM Consultors. Uh-huh. Es tracta del compromís que va adquirir el gerent de l'ACA amb comunicar-nos i comunicar a l'empresa que suspèn aquest projecte bàsic fins que ens arribi el nou encàrrec que hem de treballar. D'aquí 15 dies començarem, és a les paraules el gerent de l'ACA, començarem a treballar amb els tècnics de l'ACA una proposta perquè sigui l'encàrrec i sigui la millor que hi hagi per evitar els riscos d'inundabilitat al municipi i per poder donar la millor sortida en aquesta situació i obtinguer una mota el millor possible davant els riscos que existeixen actualment del punt de vista climàtic.
0: Vale, perquè ens entenguem, Xavi, llavors l'ACA el que farà ara serà un nou encàrrec per tal de redactar, suposem que un nou projecte, però que aquesta vegada aquest projecte sí que tingui en compte la postura dels pagesos.
2: Correcte. El que farà, es vol, és que dins dels diners que hi ha en aquest projecte es dediquin, per no perdre els diners invertits en aquest projecte que queden pendents, invertir aquests diners en la nova alternativa a dins d'aquest mateix projecte. Això és la intenció, perquè no es perdi temps, que sabem que administrativament costa molt engegar aquestes coses, i es pugui treballar una proposta de protecció contra la inundació del Pla de Grau i no com era l'alternativa 3, que era una proposta de deixar entrar l'aigua en el Pla de Grau.
0: L'alternativa aquesta que treballaria l'ACA seria de les que tenia contemplades dins del projecte, com podia ser l'alternativa 2 o l'alternativa 1, o seria una nova alternativa diferent que sí que us tingui en compte el sector?
2: Aquesta seria, segurament, tindrà coses de totes les dues alternatives, potser alguna cosa més. Treballarem amb l'ACA, amb els tècnics, per veure noves opcions que puguin haver-hi, però, en tot cas, serà una alternativa on hi ha d'haver-hi una mota que protegeixi, com hi ha actualment, i protegeixi encara millor, com la que pot haver-hi a la banda de Blanes, i es protegeixi de l'entrada de l'aigua en les tordarades habituals que pateix la zona de forma recurrent.
0: Val, entenc que, malgrat s'ha pres aquesta postura per part de l'ACA, vosaltres seguiu endavant amb la petició de moció que voleu que l'Ajuntament de Malgrat faci en el proper ple, donant suport al sector agrari i retirant el suport de l'alternativa 3.
2: Exacte. Nosaltres seguirem treballant aquesta moció. De fet, aquesta moció s'ha de debatre el nou proper ple del dia 21. És molt important que es traslladi aquesta revocació per aconseguir, amb un acord de tots els grups de l'Ajuntament, que és el que estem treballant i perquè sigui així, en un principi aquesta és la línia que tenim, és l'esquema de treball que tenim, i un cop tinguem aquesta revocació, encara tindrem més força per anar de la mà de l'Ajuntament a l'ACA per aconseguir aquesta nova proposta d'alternativa per fer una mota que protegeixi de les avingudes al Pla de Grau.
0: Molt bé, doncs això seria tot. Gràcies, Xavier Castells, responsable de la cooperativa Progrés Garbí d'aquí Malgrat. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vagi bé, adéu.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: El termini per apuntar-se al casal municipal d'estiu de Malgrat s'obrirà a partir d'aquest divendres. L'activitat es durà a terme un any més a l'Escola Mare de Déu de Montserrat durant els mesos de juliol i agost. El casal s'adreça a infants i joves d'entre 3 i 15 anys i funcionarà de dilluns a divendres. L'horari serà de 9 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. També s'oferirà servei d'acollida matinal de 8 a 9 del matí i menjador durant el mes de juliol entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda. Pel que fa als preus, el cost mensual és de 160 euros per jornada completa i de 120 per franja de matí o tarda. La matrícula té un import de 25 euros i es contemplen descomptes per a famílies nombroses i monoparentals. El casal és una de les propostes habituals de lleure estiuenc a Malgrat i combina activitats educatives i lúdiques durant el període de vacances escolars. L'edifici del carrer de Mar de l'Escola Badruna acollirà el divendres 29 de maig una festa amb exalumnes per fomentar el retrobament entre promocions i refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. L'activitat s'havia de celebrar demà divendres, però el centre ha decidit ajornar-la per la previsió de pluja. La proposta s'emmarca en el projecte Badruna Alumni, que va néixer al febrer d'enguany, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Badruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Badruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís i l'intercanvi de xarxa. Per participar en el projecte cal donar-se d'alta a la plataforma Alumni, indicant l'escola de la qual s'és exalumne i l'any de promoció. Dins del portal a l'agenda hi ha l'apartat Esdeveniments, en la qual hi ha l'enllaç al registre per apuntar-se a la festa de Badruna, malgrat el termini per fer-ho acabarà el 20 de maig. Més qüestions. Malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem de tot això amb Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora. Escoltem l'entrevista. Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant 3 dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park per Malgrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
4: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present i establir com aquesta mena de diàleg, no?, de què ens pot ensenyar la història.
0: Mm-hmm. Quantes edicions del festival Solidarity en portem ja?
4: Aquesta serà la 5ª presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online. Però diguem que presencial amb el format actual, aquesta és el 5è any.
0: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
4: Bé, doncs per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada, perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser doncs l'Institut Lluís Companys de Tordera, alguns anys també hem participat a Institut de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra, ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules, hi treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival, i alguns dels estudiants que han participat doncs es poden trobar i entre ells intercanviar doncs les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem doncs que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona i normalment reunim a uns 100 estudiants.
0: Mm-hmm. Després també hi ha una activitat que, en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però decisives. Què hi trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
4: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet altres, s'ha exposat a altres llocs de Catalunya. Ens ve des del COMEVE, que és el consorci que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil. Tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, en primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure 5 perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
0: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc? Tindran també sessions musicals i també taules de debat, oi?
4: Sí, aquest any fem 2 concerts. El primer, el divendres a la nit, que es fa a la Barretina, i és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien els temes així centrals, sempre intentem donar-li un matís, no? Llavors aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil però que provenien de països àrabs. Per exemple, de Palestina, del Líban, però també del Magreb, no? Llavors, en aquest primer concert tindrem música amazic, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès, no? I veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos, que precisament han treballat al nostre projecte educatiu, també un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació, alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet 2 cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les brigades internacionals, i després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
0: Val, Anna, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no?, dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
4: Sí. Aquests artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres, a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca, en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les brigades internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics i llavors exposaran aquestes obres que han fet, i llavors el dissabte faran una obra en viu, no?, i la gent podrà veure com estan pintant-la, i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, la podrà veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni, i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
0: Dos cosetes ja, perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels ulls de bou?
4: En el Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022 i bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fets de pedra que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los, no? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que, per exemple, l'any passat n'hi havia més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui doncs, pot votar i dels, d'aquests més votats se'n trien 12 que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors, aquest any, els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors, ens fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants doncs, podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar doncs, per què van fer aquell dibuix, amb què es van inspirar, no? I estar presents, no?, en el moment en què ja el podran veure fet en pedra, no?, i posat en el monument.
0: Val. De quins instituts, o sigui, els alumnes que hi participen en totes aquestes activitats són de tots els centres educatius de Malgrat o de quins són?
4: Sí, aquest any tots els centres educatius de Malgrat participen en el projecte, les escoles Folladors, el Vedruna, l'Institut Ramon Turró i també les escoles...
0: Concertades.
4: Xanel, exacte, van concertades com públiques. I també hi participa l'Institut Lluís Companys de Tordera, un institut de Barcelona, que és l'Institut Martí Pous. Després també tenim tres... instituts a Anglaterra que també participen. De fet, una de les guanyadores del concurs de l'any passat és un estudiant d'un d'aquests instituts que també vindrà amb motiu de la inauguració i un institut dels Països Baixos. Aquests són els instituts que han participat.
0: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangó, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
4: A vosaltres, gràcies.
0: I marxem de Malgrat per fer una mira de comarca. El corrent concretament ens anem a Blanes. El municipi es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari esportiu de la zona, la 12a edició de l'Oncolliga en marxa. Aquesta iniciativa organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament té com objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 des del passeig de mar. I a Palafolls, la biblioteca Enric Miralles es torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi a partir d'aquest pròxim dilluns. L'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per a la preparació de la selectivitat i els exàmens finals. Aquesta iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 de la nit de dilluns a divendres.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I a nivell nacional destaquem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però els actors han emplaçat la trobada el dimarts vinent, segons han explicat els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir. Recordem que havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, el bloc salarial. Moment de repassar la situació meteorològica, com sempre ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt al cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem de l'agenda d'actes que aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçada a nois i noies entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a les 6 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida al 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
2: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran, i és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Vist per sentència el cas Pujol amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
2: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
5: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions als 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora de Ficòmic.
6: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
0: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
7: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar primera divisió. Els de Mitchell reben a Montil i Villarreal Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de Reina d'Hoquei Patins, en què participen 5 equips catalans, i on el primer partit el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga, dient adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana-Manlleu.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària. Ara ja va baixant el volum de trànsit, però molta atenció.

0: perquè, com comentàvem anteriorment, sí que és cert que hi ha problemes a l'autopista AP7. Parlàvem de dos accidents, molt a prop l'un de l'altre. Ara, en aquesta autopista AP7, queda un accident. A l'altura de Cerdanyola del Vallès, amb un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona. I, per tant, aquí sí que mantenim els problemes, aquí sí que mantenim les aturades de més de 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. També, com et deia, a la resta de la xarxa viària, circulació ja força tensionada. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
2: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
1: I aquest és concretament el posicionament dels sindicats. Esther Minguell.
3: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
3: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
5: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
6: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
3: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Gràcies, Esther. I ara les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
7: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
8: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
7: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
1: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts per fer-hi activitats com jocs de cucanya amb l'objectiu d'entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
9: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
10: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
9: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
2: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
2: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
11: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
2: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
1: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i els sindicats sobre l'inici de les negociacions per l'ERO, que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
2: A la primera reunió de mediació celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigen-USOC, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
2: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
2: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També, d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR, que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
1: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
2: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Javier Padilla, ha descartat, de moment, que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular destacat de la jornada, també els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus, víctima de violència masclista, que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La nova ràdio, David Fernández.
13: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
14: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
13: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
1: I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino.
15: El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
16: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
15: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bona tarda.
17: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
18: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
18: Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la consellera d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
2: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Això ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
19: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
20: Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
21: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
20: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Media, Mireia Puente.
22: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Pony Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
23: D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell, i també doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible. No? Aquest teatre auditori en Vilarassau, també el conservatori, l'escola de música i tota aquesta zona exterior per muntar diferents escenaris. No?
22: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
1: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
24: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
25: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
24: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
12: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
26: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
28: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en sol 3 al 200%, perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important, més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
27: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
26: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
0: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
26: I pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar el triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
3: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
26: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana Manlleu, on les del Pla de l'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
4: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos força i d'equip pues, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre pues, sempre vol jugar.
26: I en bàsquet i també a les 8 la penya rep a l'Olímpic un Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB i tot sense Antetòmic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. I acabarem en handbol perquè Antonio García deixa de ser el segon entrenador del Balonmano Granollers després de ser coordinador també dels equips sèniors masculins.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallot als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: I've been burning, yes, I've been burning.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escolta, Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa a la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
3: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
1: Més temes, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida del treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2% les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana ha convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb el govern. Així ho ha avançat l'ACN i RAC1, tot apunta que la negociació entra a la recta final. Aquest dijous els republicans han posat sobre la taula la seva proposta del tren orbital. Es tracta d'una de les qüestions que el partit liderat per Oriol Junqueras ha vinculat a un acord de pressupostos. Al març, recordem, el govern va acabar retirant els comptes perquè no tenia els suports necessaris per la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF. Tal i com van acordar llavors les dues parts, l'objectiu era que el Parlament aprovi els pressupostos abans d'acabar el juliol. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona, que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia en que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat. Collboni vol introduir la pujada dels 4 als 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals per al 2027, en lloc de fer, com havia dit, l'increment progressivament. Encara a Barcelona, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa. I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo. Més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals està previst que augmentin molt els propers anys. Darrer apunt, demà engega la 44a edició del Còmic de Barcelona. Les exposicions dels 50 anys de l'obra de Pare Cuellos o sobre els indicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic i convidats com mangaka Shintaro Kago.

Repassem els titulars del dia. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida al 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

tros de fusta, ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. Avui, a la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. No?
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
1: I avui ha estat el tercer dia de mobilitzacions. S'ha centrat a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Demà estan convocats a la vaga els docents als centres educatius de Lleida i el Pirineu i Aran. I els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu a la PCR de dilluns podran rebre visites seguint, això sí, tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona podran començar a rebre visites la setmana vinent. Pel que fa al passatger espanyol virus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és de moment estable. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses des d'aquesta matinada i fins demà a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ve un avís d'intensitat de pluja que afectarà les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa. Finalment, no ha pogut ser, el Girona ha empatat a un davant la Reial Societat després de la victòria d'ahir dels rivals directes. Necessitava sumar 3 punts per sortir ja del descens. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.

0: another one bites the dust. Hey!
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 14 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida el 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del casal municipal d'estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

0: L'Hospital de Calella encararà una ampliació de grans proporcions que comptarà amb una inversió d'uns 83 milions d'euros, segons ha presentat aquest dimecres el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El projecte, que fa anys que s'arrossega, inclou la construcció de 12 edificis nous connectats amb l'actual hospital a través d'un gran atri central que es convertirà en la nova entrada principal. L'actuació permetrà ampliar la capacitat del centre amb més llits, quiròfans i una àrea d'urgències més gran. Tot i això, el calendari encara és a llarg termini. El projecte executiu s'hauria d'enllestir cap al 2027 i, si es compleixen les previsions, les obres no començarien fins al 2028. Per tant, això situa la finalització dels treballs entre els anys 2031 i 2032. L'augment del pressupost, que gairebé triplica les primeres estimacions, s'explica per la complexitat de l'obra que s'haurà de fer amb l'hospital en funcionament, així com per l'increment dels costos de construcció i les noves exigències tècniques i energètiques. El conseller Albert Dalmau assegura que aquesta vegada l'ampliació de l'Hospital de Calella serà una realitat.
1: Ara és un bon moment avui pel conjunt de Calella, pel conjunt del país, perquè aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Ja tenim concurs d'arquitectura. Després d'aquest concurs d'arquitectura estem encarregant aquest projecte per fer el projecte definitiu de l'hospital, i després del projecte vindrà la licitació per convertir aquest hospital en una realitat. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031. Hi ha garantia que aquest pressupost s'aprovarà. També s'ha de dir que sempre fem un missatge de que el país necessita pressupostos. Hem d'acostumar el nostre país, Catalunya, a que tingui pressupostos. Amb pressupostos el nostre país serà imparable, tindrà més capacitat, tindrà més recursos i podrem fer les coses més ràpid. Però el compromís del govern és posar els recursos necessaris per fer possible l'ampliació de l'Hospital de Calella.
0: Des del territori es considera aquesta ampliació una actuació necessària per millorar l'atenció sanitària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima, un hospital que atén a més de 200.000 persones. Més notícies. El sector agrari del Pla de Grau aconsegueix aturar el projecte encapçalat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que pretén reordenar les motes del delta de la Tordera. En concret, s'ha aturat l'alternativa 3, que apostava per traslladar la mota fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual. De fet, la decisió presa a la trobada d'aquest dimarts a Palafolls amb membres de l'ACA va parlar d'enterrar l'alternativa 3 i replantejar la redacció del projecte contractat amb l'empresa ABM Consulting per elaborar un de nou que contempli els punts de vista del sector agrari. Així ho explica el gerent de la cooperativa agrícola El Progrés Garbí, Xavier Castells, en una entrevista a Ona Malgrat. Bé, parlem amb el responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, en Xavier Castells. Bona tarda, Xavi.
2: Bona tarda.
0: Bé, bones notícies, no?, pel sector agrari, pel que sembla. Ahir a la reunió de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, també amb gent de l'ACA, es va acordar finalment tirar enrere l'alternativa 3, no?
2: Correcte, és la molt bona notícia que vam obtenir. Al final, després de tota la pressió i de donar tota la informació que ens havia arribat, l'ACA i la resta de components per unanimitat es va aprovar un acord de retirada de l'alternativa 3 i comptava paraules textuals, enterrava l'alternativa 3, que era una reivindicació de justícia que feia el sector davant d'una alternativa que posava en perill les explotacions agràries i la feina dels pagesos de la zona que hi entra el Pla de Grau, de la zona del rec Viver i el riu.
0: Val, quan l'ACA parla d'enterrar doncs aquesta alternativa 3, entenem que és que tiren enrere aquest projecte de redacció del pla de l'alternativa 3 per moure, diguéssim, el trasllat de la mota del Tordera fins al rec Viver, no?
2: Correctíssim. Es tracta de, també, a més, de la declaració oficial d'aturar el projecte bàsic que està encarregat amb una empresa, en aquest cas ABM Consultors. Es tracta del compromís que va adquirir el gerent de l'ACA amb comunicar-nos i comunicar a l'empresa que suspèn aquest projecte bàsic fins que ens arribi el nou encàrrec que hem de treballar. D'aquí 15 dies començarem, és a les paraules de el gerent de l'ACA, començarem a treballar amb els tècnics de l'ACA una proposta perquè sigui l'encàrrec i sigui la millor que hi hagi per evitar els riscos d'inundabilitat al municipi i per poder donar la millor sortida en aquesta situació i obtingueu una mota el millor possible davant els riscos que existeixen actualment del punt de vista climàtic.
0: Vale, perquè ens entenguem, Xavi, llavors l'ACA el que farà ara serà un nou encàrrec per tal de redactar, suposem que un nou projecte, però que aquesta vegada aquest projecte sí que tingui en compte la postura dels pagesos.
2: Correcte. El que farà, es vol, és que dins dels diners que hi ha en aquest projecte es dediquin, per no perdre els diners invertits en Clar. Aquest projecte que queden pendents, invertir aquests diners en la nova alternativa a dins d'aquest mateix projecte. Això és la intenció, perquè no es perdi temps, que ja sabem que administrativament costa molt engegar aquestes coses, i es pugui treballar una proposta de protecció contra la inundació del Pla de Grau i no com era l'alternativa 3, que era una proposta de deixar entrar l'aigua en el Pla de Grau.
0: L'alternativa aquesta que treballaria l'ACA seria de les que tenia contemplades dins del projecte, com podia ser l'alternativa 2 o l'alternativa 1, o seria una nova alternativa diferent que sí que us tingui en compte el sector?
2: Aquesta seria, segurament, tindrà coses de totes les dues alternatives, potser alguna cosa més. Treballarem amb l'ACA, amb els tècnics, per veure noves opcions que puguin haver-hi, però en tot cas serà una alternativa on hi ha d'haver-hi una mota que protegeixi, com hi ha actualment, i protegeixi encara millor, com la que pot haver-hi a la banda de Blanes, i es protegeixi de l'entrada de l'aigua en les torderades habituals que pateix la zona de forma recurrent.
0: Val, entenc que, malgrat s'ha pres aquesta postura per part de l'ACA, vosaltres seguiu endavant amb la petició de moció que voleu que l'Ajuntament de Malgrat faci en el proper ple, donant suport al sector agrari i retirant el suport de l'alternativa 3.
2: Exacte. Nosaltres seguirem treballant aquesta moció. De fet, aquesta moció s'ha de debatre el nou proper ple del dia 21. És molt important que es traslladi aquesta revocació per aconseguir, amb un acord de tots els grups de l'Ajuntament, que és el que estem treballant i perquè sigui així, en un principi aquesta és la línia que tenim, és l'esquema de treball que tenim, i un cop tinguem aquesta revocació, encara tindrem més força per anar de la mà de l'Ajuntament a l'ACA per aconseguir aquesta nova proposta d'alternativa per fer una mota que protegeixi de les avingudes al Pla de Grau.
0: Molt bé, doncs això seria tot. Gràcies, Xavier Castells, responsable de la cooperativa Progrés Garbí d'aquí Malgrat. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vagi bé, adéu.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: El termini per apuntar-se al Casal Municipal d'Estiu de Malgrat s'obrirà a partir d'aquest divendres. L'activitat es durà a terme un any més a l'Escola Mare de Déu de Montserrat durant els mesos de juliol i agost. El casal s'adreça a infants i joves d'entre 3 i 15 anys i funcionarà de dilluns a divendres. L'horari serà de 9 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. També s'oferirà servei d'acollida matinal de 8 a 9 del matí i menjador durant el mes de juliol entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda. Pel que fa als preus, el cost mensual és de 160 euros per jornada completa i de 120 per franja de matí o tarda. La matrícula té un import de 25 euros i es contemplen descomptes per a famílies nombroses i monoparentals. El casal és una de les propostes habituals de lleure estiuenc a Malgrat i combina activitats educatives i lúdiques durant el període de vacances escolars. L'edifici del carrer de Mar de l'Escola Vedruna acollirà el divendres 29 de maig una festa amb exalumnes per fomentar el retrobament entre promocions i refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. L'activitat s'havia de celebrar demà divendres, però el centre ha decidit ajornar-la per la previsió de pluja. La proposta s'emmarca en el projecte Vedruna Alumni, que va néixer al febrer d'enguany, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Vedruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. Vedruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís i l'intercanvi de xarxa. Per participar en el projecte cal donar-se d'alta a la plataforma Alumni, indicant l'escola de la qual s'és exalumne i l'any de promoció. Dins del portal a l'agenda hi ha l'apartat esdeveniments, en la qual hi ha l'enllaç al registre per apuntar-se a la festa de Vedruna, malgrat el termini per fer-ho acabarà el 20 de maig. Més qüestions. Malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem de tot això amb Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora. Escoltem l'entrevista. Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant 3 dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens ha acompanyat la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park per Malgrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
4: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present i establir com aquesta mena de diàleg, no?, del que ens pot ensenyar la història.
0: Mm-hmm. Quantes edicions del festival Solidarity en portem ja?
4: Aquesta serà la 5ª presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online. Però diguem que presencial amb el format actual, aquest és el 5è any.
0: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
4: Bé, doncs per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada, perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser, doncs, l'Institut Lluís Companys de Tordera. Alguns anys també hem participat a instituts de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra, ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules i treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival, i alguns dels estudiants que han participat, doncs, es poden trobar i entre ells intercanviar, doncs, les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem, doncs, que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona i normalment reunim a uns 100 estudiants.
0: Mm-hmm. Després també hi ha una activitat que, en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives. Què hi trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
4: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet altres, s'ha exposat a altres llocs de Catalunya. Ens ve des del COMEVE, que és el consorci que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil. Tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, a primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure 5 perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
0: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc? Tindran també, bueno, sessions musicals i també taules de debat, oi?
4: Sí, aquest any fem 2 concerts. El primer, el divendres a la nit, que es fa a la Barretina, i és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien com els temes així centrals, sempre intentem, doncs, donar-li un matís, no? Llavors, aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil però que provenien de països àrabs. Per exemple, doncs, de Palestina, del Líban, però també del Magreb, no? Llavors, en aquest primer concert tindrem música amazic, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès, no? I veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos, que precisament han treballat al nostre projecte educatiu, també un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació, alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet 2 cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les brigades internacionals, i després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
0: Val, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no?, dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu, amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
4: Sí. Molt bé. Aquests artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres, a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca, en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les brigades internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics, i llavors, doncs, exposaran aquestes obres que han fet, i llavors el dissabte faran una obra en viu, no?, i la gent podrà veure, doncs, com estan pintant-la, i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, doncs la podrà veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni, i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
0: Dos cosetes ja, perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels ulls de bou?
4: En el Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022 i bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fet de pedra que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los, no? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que, per exemple, l'any passat n'hi havia més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui doncs, pot votar i d'aquests més votats se'n trien 12 que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors aquest any els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors ens fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants doncs, podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar doncs, per què van fer aquell dibuix, en què es van inspirar, no? I estar presents, no?, en el moment en què ja el podran veure fet en pedra, no?, i posat en el monument.
0: Val. De quins instituts, o sigui, els alumnes que hi participen en totes aquestes activitats són de tots els centres educatius de Malgrat o de quins són?
4: Sí, aquest any tots els centres educatius de Malgrat participen en el projecte, les escoles Folladors, el Vedruna, l'Institut Ramon Turró i també les escoles...
0: Concertades.
4: Chanel, exacte, van concertades com públiques. I també hi participa l'Institut Lluís Companys de Tordera, un institut de Barcelona, que és l'Institut Martí Pous. Després també tenim tres... instituts d'Anglaterra que també participen. De fet, una de les guanyadores del concurs de l'any passat és un estudiant d'un d'aquests instituts que també vindrà amb motiu de la inauguració i un institut dels Països Baixos. Aquest any aquests són els instituts que han participat.
0: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangó, membre de la Comissió Organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
4: A vosaltres, gràcies.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal. Concretament ens anem a Blanes. El municipi es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari esportiu de la zona, la 12a edició de l'Oncolligat en marxa. Aquesta iniciativa organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament té com objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 des del passeig de mar. I a Palafolls, la biblioteca Enric Miralles torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi a partir d'aquest pròxim dilluns. L'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per a la preparació de la selectivitat i els exàmens finals. Aquesta iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 de la nit de dilluns a divendres.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I a nivell nacional destaquem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord, però els actors han emplaçat la trobada el dimarts vinent, segons han explicat els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va citar per aquest dijous les organitzacions sindicals a una trobada de la mesa sectorial. Els sindicats convocants de la vaga han decidit aquest cop assistir. Recordem que havien declinat fer-ho en anteriors trobades després que Educació signés un acord només amb Comissions Obreres i UGT. Niubó va avançar dimecres que el Departament plantejaria alguna proposta referent a la inclusió, però USTEC situa com a prioritat també, a més d'un pla de xoc de plantilla i escola inclusiva, el bloc salarial. Moment de repassar la situació meteorològica, com sempre ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem de l'agenda d'actes que aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçada a nois i noies entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jovany. La sessió començarà a les 6 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. L'ampliació de l'Hospital de Calella costarà 83 milions d'euros i estaria enllestida al 2032. L'Agència Catalana de l'Aigua atura la reordenació de motes del tram final de la Tordera. Les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu s'obren a partir d'aquest divendres. L'Escola Badruna ajorna la festa amb exalumnes per la previsió de pluja. El Solidarity Park torna a Malgrat amb 3 dies de memòria històrica, cultura i mirada internacional.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.